0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Dianes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: make it worse. Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui,
2: el Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

0: Escoltes ICAT.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. iCat, els migdies ens advent per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Escolta, Zicat.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

0: i Cat Weekend.
1: Yeah, Bocchioli, com ho fèiem abans? Tu saps. Ok.

0: knew it.
1: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
2: Ella mana cap a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
1: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes ICAT.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà, i tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
2: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT. ICAT. Serialitzados. Festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. Aika, aika.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
4: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
3: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
4: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
3: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
5: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
6: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
7: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
8: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
5: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
1: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCAT.
9: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT.

0: Es algo así en Batman con
1: y Cat Weekend.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a I Cat Mans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a I Cat.
1: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el groove de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT. Hey,

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICATmans, amb Quim Rullant.
2: Bon dia i bona hora, sigueu benvinguts a una nova edició de l'ICATmans. La Fira Mediterrània de Manresa s'acosta, ja ho sabeu, del 15 al 18 d'octubre tornarà a omplir la ciutat de propostes que fan moure la música i les arts d'arrel. Avui continuarem descobrint-ne la programació. Un munt de propostes, sobretot, en aquest cas, avui repassarem les que venen de fora del Principat, amb un marcat accent a l'escena mediterrània, també a la península, i posant el focus a Flandes, un focus que ha ideat la direcció de la Fira d'enguany. Per tant, tot el folk, el gol i l'arrel, ara l'ICATmans, aquí a ICAT, amb l'Andy Franco a la producció, la Rosa Silloé al muntatge i Quim Rullant a la locució.
1: Una hora de folk d'ara, sense prejudicis. Diumenge a les 9 a ICAT.
2: Som-hi, doncs, que comença aquest ICATmans. Obrim amb Casa Palma. Són Irene Atienza i Joel Molina, aquest duet de Cantàbria que recupera la canció muntanyesa i la porta cap a un so ben actual. I presentaran a la Fira Jotas el dia 17 d'octubre a la plaça Sant Domènec. Amb ells sentim ara Aileré. De la roca.

0: Aquesta era Ailere des del Jotas de Casa Palma, representaran en aquest cas la música que arriba des de Cantàbria dins les escenes de les músiques mediterrànies i del món a la Fira Mediterrània el dissabte d'aquesta nova edició d'enguany.
1: La revolució del folk cada diumenge a les 9 a ICAT.
0: Passem ara a un altre llenguatge de l'arrel, en aquest cas el flamenc. Maria Marín canta i toca la guitarra en el projecte Les Tres Maries, fa conviure la tradició popular amb una mirada pròpia i oberta a l'avantguarda. La podrem sentir a la Fira Mediterrània el divendres dia 16, a l'auditori de la Sala de la Plana de l'Hom. Aquesta és Caracoles de Julia.

0: De l'Andalusia de Maria Marín hem anat a Galícia amb Bieito Pereira i Xavi Gómez, que formen un tobelo. Busquen melodies tradicionals, especialment les conservades, per les cantareires i les fan passar per la veu, la percussió i l'acordió fins a convertir-les en una celebració compartida. Seran el dia 16 d'octubre a la Fira. N'hem sentit ara Pigarzos.
1: Diumenge a les 9, la tradició sona en directe. Ets a ICatmans. I seguim

Però anant cap a Flandes, en aquest cas, el focus internacional de la Fira Mediterrània d'aquest any. Snart Marwar és el trio que, amb guitarra, mandola i mandolina, fa gairebé 20 anys que porta les seves melodies a escenaris i espais de ball. A Manresa els podrem descobrir, amb la seva cara més ballable, el 17 d'octubre a la taverna Cervesa Guineu. Flor de Lis.

0: Hem seguit a Flandes, canviant completament de paisatge. Tourazer imaginen Binistan, un arxipiàleg que no existeix, i fan servir fins i tot una llengua inventada per donar vida a les seves cançons. És la seva manera d'explorar la tradició, en aquest cas des de l'experimentació. N'hem sentit Soubano.
1: Els diumenges a les 9 del matí i Catmans.
0: I seguirem aquest recorregut per les propostes internacionals de la Fira Mediterrània. De Flandes ara anem cap a Portugal. Emicol és el nom artístic de Catarina Miranda, creadora que explora el folclore del nord de Portugal, especialment el de Trás-os-Montes, i el posa en diàleg amb l'imaginari solar punk que pensa futurs més sostenibles. Durà Pastoral 2.0, el seu projecte a la Sala del Cielo, el divendres dia 16 d'octubre. Mirando, més aquest.

I del nord de Portugal hem anat al País Valencià. Jorge Gumbau recupera les cobles que s'han cantat durant les generacions i que a poc van esborrant-se de la memòria. A barreja i a plega, jotes, fandangos, romansos, malaguenyes, per tornar-los a fer sonar en el present d'aquest treball, on hi trobem el tema que hem sentit. Ui, és dia d'alegria. Sou Alicat Manso i que tot el folk, el guol i l'arrel, avui també continuem destapant la Fira Mediterrània de Manresa, que aquest any se celebrarà del 15 al 18 d'octubre. Un dels projectes que s'hi podrà sentir és la Transmediterrània Orquestra del músic Xavi Pendón al capdavant. D'ell, ara recuperem Biflats. Cumbia del Pirineu.

Biflats, cúmbia del Pirineu, que ens serveix per entrar al recull de propostes de la Fira Mediterrània. Biflats va portar durant anys la sonoritat de la copla directament al terreny del carrer, del ball i de la festa, i un dels músics que hi havia al darrere, el tenor i clarinetista Xavi Pendon, fa ara un pas més.

0: D'aquell esperit neix ara una proposta nova, la Transmediterrània Orquestra. Fanfària amb sonoritat de cobla i ànima mediterrània que reuneix músics provenients de l'escena folk i contemporània i que vol buscar connexions sonores entre les diferents ribes de la Mediterrània. Hi trobem el tiple, la tenora, també el clarinet, metalls, guitarra i teclats i percussió en una formació pensada per funcionar amb la força d'una banda de carrer. La fira n'acollirà l'estrena el proper dia 17 d'octubre, 10:45 de la nit a la taverna d'aquest emplaçament de Manresa. Ens ho explica Xavi Pendón, tenor i clarinet de la Transmediterrània Orquestra.
1: Una fanfària amb sonoritat de diferents llocs del Mediterrani, però amb aquest punt distintiu, no? amb aquests instruments de cobla, amb Jordi Cardes amb el tible, amb la tenora, doncs, trompetes, trombons i tota aquesta essència, no? de la música més nostrada. El que proposem, no, és el missatge de que tota la música del Mediterrani està d'alguna manera interconnectada, no, perquè està tot molt barrejat. La nostra proposta es basa en això, en agafar músiques de diferents llocs del Mediterrani, bueno, unir-les amb aquestes

0: Playboy.
1: I aquesta sonoritat, com que vivim aquí, la relacionem amb la sardana, amb la copla, però sí que, clar, que si comences a mirar una mica així, veus que aquest instrument, no, la procedència és aquesta xeramia de les que parles, i les podem trobar a molts llocs, les podem trobar a Turquia, les podem trobar a Grècia, inclús instruments que no són de doble canya, però que estan tocats com d'aquesta manera, no? Jo que soc clarinetista, a vegades escolto clarinetistes grecs o turcs, i veig que aquesta manera de tocar és, no? Vull dir que realment que vegis com que dius, ostres, d'on és aquesta música? El que proposem, igual que havíem fet abans amb Biflat, recuperar una mica l'esperit com festiu o més desenfadat, no? De que es pot fer amb aquest instrument. Direli cosa

0: de la Mediterrània compartida cap a Mallorca, perquè les Pitxorines presentaran Sa Falda Girada, el seu segon treball. Després de l'impacte del primer disc, han tornat a entrar al cançoner popular mallorquí per remenar rondalles, sonades de xeremiers, boleros, cançons d'ofici i repertori també infantil. La fira les ha programat per al dia 16 d'octubre a les 8 del vespre a la taverna Cervesa Guineu. Com ha anat aquest segon treball? Ens explica l'Aina Tramulles, veu i percussió a les Pitxorines.
1: Amb el segon disc, el procés ha estat més planificat, que diguéssim. Hem pogut fer trobades intensives per assajar la música, cada una ha anat aportant més coses, i a mi el que m'agrada explicar també és que en el primer disc sí que pensava molt en instrumentació, però amb una instrumentació com a objectiu, no? Vale, les cordes faran això, i aquí hi ha una veu i la veu farà això, no? Però ara el manco, hem fet el disc pensant també en cada una de les membres del grup, és a dir, en el meu cas, que jo vaig arreglar estirar-li cosetes, pensava és que això li quedaria molt bé Anna Sílvia, que és la pianista, no? Però pensava abans en la persona que en l'instrument.
0: Ja. La...

0: I canviem completament de textura, parlem d'Arnau Obiols, que arriba a la fira, en aquest cas, amb Ocell Tambor, un disc nascut de l'escolta, dels sons petits, del paisatge, de la muntanya i del silenci, però també parla de la fragilitat i la resistència. D'aquesta manera ens explicava en el programa, en l'Arnau Obiols, l'essència d'aquest Ocell Tambor.
1: Buscar aquest costat més lluminós dels nostres dies, no? De la vida. Segurament perquè el moment que ens toca viure, doncs, és un moment convuls, no? Molts sentits, una mica perdedor, una mica preocupant directament. I com que sí, és veritat que entenc l'art i la música com aquest racó quasi bé diria sagrat que ens queda als humans, no? D'humanisme i d'humanitat, doncs he volgut que tirés cap aquí.
0: I aquesta és El Pardal. Sí.

0: a jugar.
1: No m'ajoco pas encara, vaig de camí, vaig de camí. S'ho fet una pruma tensa a Sant Magí, vaig de camí. S'ho fet una pruma tensa a Sant Magí.

entenia quan les trobi, quan les trobi. Els hi va una creueta de Sant Magí quan les trobi.

0: visqui més feliç. Llavors, ara... Llavors, menjar i si un dia ballaves o això, estaves content. Ja no està content ningú. Què vol més? Ser feliç i no tenir res, o tenir molt i no ser feliç. Què vol més? Què vol més?
1: El Pardal, de Raúl Viols, o sigui, també es podrà veure, escoltar sobretot el dissabte 17 d'octubre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de la Plana de l'Hom de Manresa. I de l'escolta silenciosa, passem exactament al contrari, un sarau on el públic està convidat a deixar de ser públic. Xuriac i la Coral Cinera presentaran a la Fira Sarau, una proposta que fa dialogar música antiga i tradicional, cant i dansa, però sobretot que busca que la plaça s'impliqui. Corrandes, flabiols, tamborinos, guitarra, barroca, dansa i una coral, repertori històric i oral tractat com una festa viva, no com la reconstrucció, en aquest cas que es podria fer en un museu. Mar Riera, flabiolaire de Xuriac.
2: El sarau entès com una festa participativa de ball, música i cant, en el qual doncs, cadascú pot participar amb el que li vingui de gust i en el moment en què li vingui de gust, amb les seves qualitats i també amb la possibilitat doncs, d'arriscar i tenir èxit o mira, doncs, haver jugat, que és l'important.
1: Sarau serà a la fira el dissabte, dia 17, 12:45 del migdia, a la plaça Neus Català. Sí, bon.

0: i a la fira també hi ha espai per a propostes de públic familiar. El Pony Menut és el format familiar del Pony Pissador, per això no significa rebaixar ni simplificar la música. El seu espectacle, que han estat rodant tot aquest any, també serà present a la fira, aquest Batú a l'Olla, un viatge en tren per tradicions d'arreu del món. Xantis mariners, bluegrass, música celta, iòdel alpí... Vaja, que tot passa per aquella manera de tractar els poni amb velocitat i humor que són marca de la casa. De com respira la proposta ens en parla en Miquel Pérez, del Pony Pissador.
1: I aquí s'hi sumen dues coses, una d'elles que ens avorrim amb molta facilitat si les cançons són molt planes i massa repetitives i a nosaltres avorrir-nos ens agrada més aviat poc. I l'última cosa que et diria és que nosaltres, quan érem petits, la música que ens arribava a les orelles, que estava com pensada com a música infantil, normalment no ens cridava gaire l'atenció. Busca com un simplisme i un minimalisme que a la nostra orella doncs no li venia de gust, i vam arribar a la conclusió com a grup que si volíem fer música familiar no tenia per què deixar de ser una mica amb la complexitat harmònica i rítmica i aquestes coses que a nosaltres ens agraden tant.
0: Dues funcions, per tant, dijous dia 15 d'octubre al Teatre Conservatori de Manresa, una al matí i l'altra a les 6 de la tarda.

0: I més presentacions a fira. Trèvol, que ha decidit posar títol a la seva manera d'entendre la música, el folk d'extraradi. La idea és mirar l'arrel des de la perifèria sense cap complex a l'hora de barrejar-la amb el pop, amb llenguatges que formen part de la vida musical d'una generació jove. També amb lletres que volen parlar directament del seu present. Laia Gluck és de Trèvol.
1: Sí que vam fer la reflexió de que volíem reivindicar la perifèria com a espai de creació, com a espai de barreja i com a espai de resistència cultural, perquè, bé, primer perquè al fer música folk i fer música tradicional des de petites ens hem trobat que en aquesta perifèria, en aquest extraradi, a vegades costa una mica poder dir que fas música folk des d'aquesta banda, no? Perquè és el que sempre diem, te'n vas una mica més al sud o una mica més amunt cap al nord i tot està més normalitzat. Però sempre ens hem trobat que, ostres, que vens al Baix Llobregat, que vens a l'Hospitalet, vens de Sant Adrià, què has de fer? Què has de tocar la gralla, saps? Què has de fer música folk? I poder reivindicar aquesta perifèria com aquest espai ho veiem molt important i també és el que sempre diem de, en un moment en què hi ha un auge d'aquests discursos de l'extrema dreta on cada cop, vull dir, estem vivint un moment mundial on superbèl·lic, amb moltíssimes guerres, en un context realment catastròfic, i quedar-nos sense tenir cap mena de discurs creiem que no era la solució. I és que vivim en uns llocs on hi conviuen moltes cultures, moltes històries, moltes llengües, moltes melodies, molts ritmes que venen de molts llocs.
0: Ho escoltem del nou treball folk d'extraradi Granaïna de Montaverner.

0: Trèvol serà a la fira el dia 15 d'octubre, 3:15 de la nit, a la taverna Cervesa Guineu. Acabarem aquest recorregut per la fira amb una proposta que, més que mirar la tradició oral des d'un escenari, ens convida a seure, menjar i cantar. El projecte Canto traslladarà a Manresa el seu hostal. Antigament, hostals i tavernes havien estat també espais de cant espontani al voltant de la taula. La proposta, per tant, recupera aquest gest i el converteix en tres dinars participatius. El divendres, dinamitzat amb Sandra Montfort, el dissabte amb Pitxorines i diumenge amb Arnau Tordera. Tots tres dies a les 2 del migdia. Francesc Viladiu és un dels responsables del projecte Cantut.
1: Sí, és evident que el context ha canviat moltíssim des de fa uns quants anys i una mica el que reivindiquem ja des de l'inici del Cantut és precisament això, no? El fet de poder cantar en comunitat, de reunir-nos, de treure aquests símbols com poden ser el micròfon, l'enterimat, l'escenari o la mateixa disposició frontal i posar al mateix nivell l'artista, el públic, i ho fem doncs d'aquesta manera, no? Amb dinars i sopars que ja portem doncs una colla d'anys doncs fent-ho.
0: I aquí és important una cosa, no són tres concerts en dinar. Els artistes hi combinaran repertori propi amb cançons populars i tradicionals. L'objectiu és que la gent que comparteix la taula també canti.
1: Sí, realment el context de la fira a nosaltres ens afavoreix moltíssim perquè sempre tenim algun rock a la faixa, tenim gent convidada per la mateixa organització, que són, alguns d'ells són artistes que participen, no? I la veritat és, doncs, ara em ve al cap, doncs, la mateixa Lide Sanz, el mateix Rodrigo Cuevas, artistes que participaven al festival i que després s'animaven al fet de venir a dinar i després doncs, de cantar algunes cançons. Amb un format totalment diferent, no? Perquè és un format totalment nu, repeteixo, sense micròfons, amb aquesta proximitat doncs, que es crea amb la música i tothom al mateix nivell.
0: Menjar, cantar, per tant, com a pràctica comunitària que havia estat habitual i que el Cantut intenta tornar a activar.
1: Sinó que la idea, al final, doncs, és que això la gent s'ho faci seu i crec doncs, que al final nosaltres estem exposant una manera d'estar al voltant d'una taula i cantar un repertori. En aquest cas, doncs, el fet, evidentment, de cantar, però també de cantar un repertori, un repertori doncs, que s'ha perdut per motius diversos, des de l'arribada de la industrialització a la ràdio, a la tele, doncs ara mateix amb internet, i una mica el que volem és reivindicar tot aquest patrimoni nostre i fer-ho, això, menjant i bevent.
0: El Cantut, però, també tindrà una altra presència important a Manresa. Al vestíbul del Conservatori es podrà visitar Cantàvem, Cantem i Cantarem, una exposició audiovisual que posa el focus precisament en això, perquè els humans necessitem cantar. Què perdem quan deixem de transmetre les cançons oralment i què podem fer perquè aquest patrimoni continuï viu? La comissària de l'exposició és l'Alda Rodríguez.
2: I bé, és una exposició itinerant doncs, que segueix impulsant aquest fet, no? El fet de cantar i de què cantem i una mica doncs, veure què és el que ha passat, en quina situació ens trobem ara i què és el que podem fer per seguir preservant i difonent doncs, aquest patrimoni que tenim.
0: L'exposició no vol limitar-se, per tant, a ensenyar un repertori antic. La pregunta és també què fem avui amb aquestes cançons i com les transmetem demà.
2: Per una banda, doncs, també hi ha aquest homenatge que des del Cantut sempre es vol fer a la gent que ens han precedit i que segueixen treballant en aquest àmbit. I alhora doncs, fer una mica de repàs històric, no? D'on veníem i com hem arribat fins aquí. També és veritat que és una exposició, és una mostra audiovisual que llavors es pot consultar doncs, in situ a l'arxiu del Cantut. Per tant, totes aquestes cançons que hi ha recopilades online es poden seguir veient a l'exposició, a més de vídeos que repassen amb personalitats diverses, doncs que és aquest fet de cantar i què s'ha de fer amb aquest repertori que ens ha arribat fins avui en dia.
0: Durant la fira es podrà visitar els 4 dies al Conservatori Municipal de Música i després continuarà oberta fins al dia 17 de desembre. I si hem parlat del Cantut, acabem aquest bloc escoltant una de les peces que millor expliquen aquest projecte. Són Carles Velda i Carles San Josex, el Pomeró.
3: A la vora del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que han estat al ple de pomes. Sóc

0: El Pomeró, amb Elda i San José, una cançó que va ajudar a obrir ja fa una dècada aquell camí del cantut entre enregistraments antics, transmissió oral i músics disposats a tornar a donar vida en aquest repertori.
1: L'arrel no descansa. I Catmans.
0: I aquest recorregut per la Fira Mediterrània l'acabarem a Occitània, amb Barrut, veus i percussió d'aquest grup que veuen de la polifonia occitana, i a la Fira presentaran Contrafocs, cançons que parlen de resistència i que demanen ser cantades sempre en col·lectiu. Nosaltres que pleguem i ho deixem aquí, i hem estat amb la Rosa Silloé al muntatge musical, l'Andy Franco a la producció i Quim Rutllant a la locució. Marxarem amb aquest Barrut i Mascarada. Ens retrobem d'avui en 8 aquí a ICAT, amb tot el folk, el wall i l'arrel. Bon diumenge i bona setmana.

0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I sopem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem i no deixem de fer.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
10: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
11: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
10: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
11: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
10: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
9: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
11: El concert
10: de la teva vida.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el groove de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
2: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
3: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
4: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
1: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
0: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb Cable Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. Cable Language, confiança màxima.
6: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
7: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
8: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
7: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
3: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per iCat.
4: Linkat.
5: Si a iCat els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
6: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
7: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
6: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
8: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
6: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a iCat. La
5: meva mentida. iCat, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
8: El concert
6: de la teva vida.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: El cinema fantàstic torna a Sitges.
4: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
3: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
4: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
3: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
5: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
6: Oi!
7: I want to make you a spy.
8: When you're ready, Bond.
9: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
10: Els diumenges a les 10 de la nit.
5: A ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
7: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
8: Bon dia.
9: Hola, bon dia.
7: Bon dia, matiners.
10: Hola, molt bon dia.
6: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
11: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
12: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
13: Mira, esmorzant una mica.
14: Bé, aquí a la porta de la feina.
15: Treballant ja des de les 4 del matí.
6: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
16: M'he trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
17: Som pura cafeïna.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
0: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
6: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
6: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
5: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
7: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
8: De què va el programa?
6: Escoltes ICAT.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
2: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
3: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
4: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
1: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
0: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
4: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: al·lèrgica a la pol·len. Què contes?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament no us ho dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no, ni no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venit a sortir el discursito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

0: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
5: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
4: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
3: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
4: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
3: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
2: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
4: El concert
3: de la teva vida.
5: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
6: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
7: Escoltes i cas.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes, a les 9 del matí, és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
2: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
3: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
4: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
1: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
0: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
6: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
7: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
6: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
8: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
6: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
5: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
8: El concert
9: de la teva vida.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Oi! Diana!
5: I want to make you a spy.
6: When you're ready, Bond.
7: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right.
1: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
2: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
3: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
3: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
5: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
6: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.

0: bon dia, matiners.
1: Hola, molt bon dia.
2: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
3: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
1: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
3: Vinc esmorzant una mica.
1: Bé, aquí a la porta de la feina.
4: Treballant ja des de les 4 del matí.
2: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
5: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
6: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
7: Som pura cafeïna.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
4: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
5: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
4: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
6: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
4: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
3: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
6: El concert
4: de la teva vida.
7: Yeah, Bocchioli, com ho fèiem abans? Tu saps? Ok.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid. Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
9: Bé, aquí a la porta a la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
12: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
13: Som pura cafeïna.
14: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
15: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
16: Però si no heu ni marxat.
14: Calla, veu d'ICAT.
15: Sí, que ens talles el rotllo.
14: Tenim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
15: I que sempre et renyin per dir alguna marranada.
14: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de...

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
2: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
3: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
4: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
1: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
0: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Escoltes ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: I've seen the devil down sunset.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Elga nova.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
4: De què va el programa? Ok, 3,
1: 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
5: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contes?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup joves, sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com sí. Una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venido a escuchar el discurrito.
11: A Catalunya
10: feminista.
11: Tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en cas són les al·lèrgiques al foc.
12: I Cat Weekend.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
0: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
6: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
7: Qui no balla no és viu.
6: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de beats per minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa.
4: Estar.
3: Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Som ficticis. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: dedicat?
1: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
2: Però si no heu ni marxat.
0: Calla, veu dedicat.
1: Sí, que ens talles el rotllo.
0: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
1: I que sempre ens renyin per dir alguna marranada.
0: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de...

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: I som tots. Arrenquem, doncs. Benvinguts. Pista de fusta obre les portes. Puntual a les 8. De dilluns a dijous a la FM dedicat sempre a Trescat Cultura. I a migdia, Aila. Ja tens digital per emportar-te l'on vulguis. Al parc, a fer esport, al tros. Miqui Puig, els plats et diu hola. Goig i joia torna a arrencar una tarda més la discoteca dedicat. Apartem la cortina de feltre vermell, adequem les ninetes i veiem com gira una bola de miralls, atrotinada però que ens marca el full de ruta del ball. Nervión, així ens es diu aquesta peça que avui serveix per fer la secada d'honor. Alice on the Groot, Great Root, aquests són els noms.

l'Alison de Groot toca el banjo. Col·laboratiu, un disc amb Rich Root, elements electrònics per fer sonar això diferent. Nervion, la cançó, i aquesta, la nova de Trenta Müller, Terrified, amb Jonas Berge, electrònica, pols i elegància.

invitant a Jonas Birch, el cantant de Meth. Trenton Moller presenta Terrified, pop electrònic, hereu, ja saps, de tot allò que tant li agrada. La pretensiositat del pop, ho he dit gairebé sense entrebancar-me. Arsintive, the pretensioness of pop. Més electrònica eleganta.

tot. El títol, el so, l'expressivitat. Arsène Thibé és el projecte de Manfred Thomasson, productor electrònic de Múnich, que es va inventar aquest àlies per fer meravelles com aquesta, The Pretensioners of Pop, electrònica eleganta des d'Alemanya, noms que venen a sumar-se a la tarda. Aquests són Pulsim, aquest és el seu on.

pop electrònic d'herència 80. Aquest on de Pulsim. Electrònica de casa, quilòmetre zero. Reverberacions, sintetitzadors i tota l'emoció del món.

Sydney Ballet. Aquest és l'àlies d'un productor francès que li encanta l'electrònica, el queer i els beats molt pujats de tempo, i toca-te'ls d'això, que la cançó funciona. Funciona com si fos una cançó pop. Tornen DJ Tennis i a Mike, el seu Cool Hands, amb la versió italo. És cançó de la temporada.

Quin tros de cançó, quina col·laboració la de Mr. Hyde i DJ Tennis, contemporanis d'ara mateix, però volent sonar com l'Italo, amb més fermesa, amb la contundència dels sons digitals d'ara mateix, que fan que això soni distint.

0: èpica, electrònica i un plany. Home, és en Brun. La Noruega porta anys i panys fent música interessant. I amb aquesta oda electrònica es cola una tarda de la pista. La de fusta, la d'Icat.
1: Maquem música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.

això és un mare de Déu senyor. Carly Rae Jepsen, amb una cançó que sembla com si ja l'haguessin agafat.

aquesta no la veieu venir. Bang Bang Club. Si ens es diu el projecte. Mireu què fan servir per fer algo irresistible. Això es diu Acid Kiss. I reconeixereu d'on t'han tret tot.

em moro de ganes de fer festes i punxar aquesta animalada. Bang Bang Club es diu el projecte, i Acid Kiss, i és com si em posessis en un mateix plat tot el que més m'agrada: Acid, Prince, Peixos Gruixuts i Reverència, i 125 BPMs, una d'aquelles peces que en mestre Andy segur gaudiria i somriuria. Artefactes, merdes que arriben a la pista i que no deixo de compartir amb vosaltres.

un divertimento que funciona de veritat, com unes patates fregides plenes de ketchup. Ja ho saps, gustoses, són un pecat, però ens encanten. Poe Raven, la productora amb el seu Secret Crush, amb la senyora Christine Vincent.

artista suec amb Murex agafa els samplers electrònics i de veus els amanyaga i necessites ballar per treure't del cos una angoixa que no saps d'on ve. Impressionant. Bambi, level up, sempre pujant, sempre de menys a més.

Es diu Bambi, productora DJ. Des de Toronto, el seu Level Up, jugant amb tots els elements del ball del carrer, dels clubs, per fer que això sigui una piconadora sònica. Les vuit tombes es diuen Eight Grave, i aquest és el rei de res, o de tot.

0: La pista intentem obrir, la paleta estilística tant com podem. Per això Eight Grave i aquest King of Nothing s'han colat, representant la part més comercial de la música.
1: Aquesta és la pista de fust dedicat a Miqui Puig.
2: En digital o a l'FM, cada dia tens pista de fusta.

La vida és increïble. No ho saps tot, i un dia, escoltant una reedició de Dorothy Colo, et trobes que els hi va dedicar una cançó als New Order. New Order Tribute. Això ho va fer en Vinnie Reilly, deixant les guitarres i agafant els sintetitzadors. Meravelles de Manchester. Són d'aquelles coses que quan les tinc a la mà només penso en punxar-les i compartir-les amb vosaltres. Sou a la Ràdio Inquieta i això és Pista de Fusta.

D.O.D. amb la veu Dizzy Blue, electrònica, totalment comercial, electrònica que podries trobar en un TikTok amb una publicació del teu fill o sentir-la a la pista de fusta. Tots dos estan de moda i això ho vam fer fa uns anys i he arribat remenant. La cançó es diu Guapa, la signa Girl Ultra i els Fuckers de Nova York em van fer aquest remix. La pista ja ho té, a vegades fem un pas enrere per tirar endavant.

0: La crem de la crem va repetint el remix. És que l'Ultra és el seu guapa, remesclat per Fuckers fa unes temporades i que avui sona la pista de fusta. L'espai és de ball, passa cada tarda a la FM Dicat a les 8. Ja ho saps, de dilluns a dijous, repeticions els caps de setmana, un arxiu constant a 3Cat Cultura i cada migdia penjat el del dia, el programa, perquè el gaudeixis. El meu nom és Miqui Puig els Plats. Sóc el DJ i el senyor encarregat, qui frega, qui prepara cançons, qui fa clocades d'ulls, qui et contents d'Instagram. Sigues feliç, perquè la pista marxa ara mateix.
1: T'hi he chiamato per dir-te que ti amo.
2: Tots a la pista. Miqui Puig els Plats.
0: La tarda quedarà aquí, de ball i bonica, amb aquest Every Time You Go. No bé, habitual de l'electrònica elegante i de ball. Sigueu feliços, balleu.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Escoltes ICAT. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
2: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més precari d'ICAT. Mireu, avui m'obro per complet. Ja ho he fet emocionalment moltes vegades, he ensenyat el cul per internet i he admès coses terribles, m'he deixat en ridícul a mi mateixa, he pixat fora de test i avui parlarem de la meva economia. Perquè quan se'm viralitza un clip del programa a les xarxes, que us recordo que ens podeu seguir la pista a través de l'Instagram de Someva, l'insult o l'intent d'insult que més rebo és subvencionada. I no només això, sinó que hi ha gent que es queixa de que part dels seus impostos vagin destinats a un programa com Les Gates. Així que, Josep Maria, t'explico com funciona. Si agafem la xifra de 700 euros per programa, que ja us dic que Les Gates costa menys i implica pagar realització, producció, guió, col·laboradors, gestió de xarxes, disseny gràfic, etc. I tenint en compte que fem 40 programes per temporada, tenim el següent. 700 euros per 40 programes. Més o menys serien uns 28.000 euros anuals. Ara repartim aquests 28.000 euros entre els aproximadament 8 milions d'habitants de Catalunya. I ens quedarien més o menys per 0,0035 euros per persona i any. És a dir, 0,0035 cèntims d'euro l'any per habitant, o el que és el mateix que un euro finançaria unes 285 temporades per una sola persona. Si ho portem en programa en concret, serien 700 euros entre 8 milions d'habitants, que serien un quedaria per persona i per emissió, és que em sembla molt fort, 0,000875 cèntims per persona i emissió. Per tant, si un mileurista català contribuís exactament igual que la resta de la població al finançament d'un programa com Les Gates, la seva aportació per una emissió concreta seria inferior a una centèsima de cèntim. Us ho faig encara més gràfic. Necessitaria reunir la contribució d'uns 11.400 ciutadans per pagar un euro d'un únic programa. Naturalment, això és una simplificació perquè el cost no es reverteix entre tots els habitants a parts iguals, sinó que a través dels impostos. Però fins i tot si només comptéssim a contribuents que efectivament paguen IRPF, continuaríem parlant de quantitats diminutes, no? De l'ordre de centèsimes de cèntim per programa. Dit això, és legítim debatre quan s'ha de gastar en cultura, però plantejar-ho com un o cultura o sanitat, perquè moltes vegades també hi ha aquesta falsa dicotomia de que aquests diners es podrien invertir en sanitat. Bueno, no funciona exactament així. La cultura representa una part molt petita del pressupost públic total, és al voltant d'un 1,5% en els darrers anys, i la sanitat, en canvi, mou desenes de milers de milions d'euros. El cost anual d'un programa cultural petit és pràcticament irrellevant dins d'aquestes magnituds. Però, per tant, si eliminéssim Les Gates, tenint en compte que són partides pressupostàries diferents, no desapareixerien les llistes d'espera. Vull dir que podem discutir si aquest programa ha d'existir o no, però no fem veure que tancar-lo es resoldran les llistes d'espera o el preu de lloguer, perquè estem parlant de magnituds completament diferents. Per què dic això? Doncs perquè som unes precàries, tia, perquè estàs pagant absolutament, és que literalment 0 euros del nostre programa. I avui parlarem de maneres de funcionar, d'autogestió, de contracultura i de fer les coses amb pocs recursos. I ho farem amb la penya del Punquistrol, un festival de Monistrol de Montserrat, que consta de 12 hores de música en directe, 8 grups de punk emergent, perdoneu, molta tralla i, com us deia, molt soroll. També tindrem a la gent de Ràdio Mandra, una ràdio lliure en línia i en català, una ràdio propera, real, que t'acompanya, i també una cosa comunitària, no? Aquesta paraula que comença a fregar el límit postmodern. És una ràdio sense ànim de lucre, creada sota els valors i la filosofia del fes-t'ho tu mateixa, del do-it-yourself, i de la teoria política, econòmica i social del decreixement, que això m'interessa moltíssim. I per últim tindrem a la gent de Rukeli, que és un dels projectes que conforma l'Obrera, un projecte autoorganitzat al sud de Sabadell, una zona amb poca oferta d'oci cultural i menys encara gratuïta, que fa accessible tot això a la penya del barri des de fa més de 10 anys. I avui anirem amb música que generalment no sona a la ràdio, perquè som així de simpàtiques nosaltres i estupendes. Estem de dol, el país està de dol. Per què? Doncs perquè Crim s'acomiaden i pot ser que aquest any sigui l'última vegada que puguem sentir Taimardos com aquest futur medieval en directe. Ja!

0: Us llegeixo part del manifest de Ràdio Mandra. Ansietat, angoixa, malestar, depressió, acceleració, addicció són termes cada vegada més recurrents entre els que ens envolten. Necessitem tornar a creure en el poder de la paraula parlada i escoltada. Necessitem tornar a creure en el poder terapèutic de la música, perquè no coneixem millor medicina per l'ànima que aquesta, com bé ens explica Carles Benavent. I sí, també necessitem reivindicar la mandra com a contrapunt a aquest ritme frenètic de la nostra preuada societat consumista, perdoneu, ja m'estava sortint aquí el comunisme, de la malaltissa autoproducció constant, i potser no cal estar fent coses tota l'estona competint amb l'entorn i especialment amb nosaltres mateixos. Equip de Ràdio Mandra, com esteu?
1: Hola Mariona, què tal?
2: Bé. Hola, què tal?
0: Benvinguts a Ràdio No Mandra. Aquí no parem de fer coses i és una mica terrible. Escolteu, heu dit que Ràdio Mandra neix una mica d'una sensació de malestar amb el món actual. Creieu que és un malestar concret o un malestar com general?
1: Jo crec que és totalment general al món occidental, diria jo, perquè bueno, la Ràdio Mandra va sortir amb aquesta idea d'intentar desinflar una mica l'acceleració del món tecnològic i digital, tot i que és una ràdio online, i és algo que ja és, bueno, tothom ja coneix molta gent amb problemes de salut mental, amb problemes de masses coses, passen masses coses, estic connectada a masses coses, i aquí la Ràdio Mandra volia una mica desinflar aquesta activitat frenètica, no? Tot i que no parem de fer coses a Ràdio Mandra també, però en el nostre...
2: El nostre temps, no?
1: Sí,
2: sense
1: sí.
2: T'abalança més el compte. Mm-hmm.
0: Per què trieu el format ràdio i no una altra cosa? Per exemple, tu, Arnau, havies estat fent revistes i coses. Per què la ràdio, de sobte?
1: Primer perquè m'agrada molt la ràdio, l'escolto cada dia, m'agrada molt la música també, i és com els dos mons que més m'agraden doncs, junts, no? Llavors va començar una mica amb el Xus, el meu tiet i gran amic meu, que tenia un programa a Reus del Quatricromia, de Músiques del Món, i jo li vaig proposar, i per què no el tornem a reeditar, el programa, en format podcast? Doncs jo vaig pensar, espera, tecnològicament podem fer una ràdio, o sigui, podem muntar un senyal de ràdio 24 hores al dia i poder posar la música del Quatricromia i d'altres coses sempre que vulguem. Llavors vaig dir, fem una ràdio, va, anem a lo grande, fem una ràdio mig híbrida entre l'automàtica i el directe, i això és el que hem fet.
0: Mm-hmm. Perquè expliqueu-nos una mica com va el projecte. Jo no havia preparat tant l'entrevista com en termes tècnics o tal, perquè si voleu escoltar Ràdio Mandra, us sintonitzeu Ràdio Mandra, sinó que volia una mica com parlar d'aquesta mandra, d'aquesta ralentització del temps, però parlem una mica de... Si ara poséssim Ràdio Mandra, estaria sonant música?
2: Sí, ara estem amb la programació automàtica, que comença... De fet, estem emitint 24/7. La programació, diguéssim, diurna comença a les 7 del matí amb blocs musicals de Quatricromia. Quatricromia és un programa dedicat a les músiques del món. És el mateix programa que estàvem fent fa 20 anys a Puntsir Ràdio, que era una emissora de Reus, i que amb l'Arnau pues, ens vam engrescar primer la idea, el que comentava primer que sigui un podcast i al final doncs vam muntar una ràdio. Ara mateix està sonant el bloc de
1: Brasil. Sí, el que passa és que clar, com que és en fals directe, o sigui, ara mateix és la 1 al migdia, per tant passaríem a Àfrica, no?
2: Sí, correcte.
1: Però a les 9 de la nit del diumenge és música mig hippie, mig electrònica d'un tempo, no?
2: Sí,
1: bueno, que és ja els meus blocs.
2: Correcte, els teus blocs.
1: A no ser que hi hagi un programa en directe, que llavors el directe passa per sobre de l'automàtica. Mm-hmm. És com un programet informàtic que et va com canviant la programació.
2: Mm-hmm. És a dir, l'emissió està amb les 24 hores al dia i quan emitim un programa en directe desconnectem l'automàtica i entrem en el directe. Però vaja, la música no para i els programes tampoc paren.
0: Mm-hmm. O sigui que són 24 hores de contingut. Exactament. Per poder-te connectar a l'hora que vulguis. Mm-hmm. Es poden recuperar els programes després?
2: Sí.
1: Sí, tenim un arxiu de programes al SoundCloud. De moment estem al SoundCloud perquè és una plataforma que crec que funciona bastant bé. Hi ha moltes ràdios també online comunitàries del món que fiquen el seu contingut allà i vam pensar que era la millor plataforma. Però bueno, la idea és que a la llarga, si tot va bé, doncs poder tenir una web ja molt ja ben dissenyada i ben feta perquè estigui tot ja com a la web, com a la NTS Radio o al Refuge World. Bueno, hi ha milers de... No, d'arxius de web, però bueno, de moment estem al SoundCloud. És soundcloud.com/radiomandra, allà estan tots els programes. no?
2: Sí, i per escoltar la ràdio, evidentment, a radiomandra.cat, i també estem al Radio Garden, que és una app on pots trobar totes les ràdios online, pràcticament, del món. Amb el planeta Terra, t'acostes a la localització que vols i allí pots escoltar la ràdio. I allí apareixem, a l'Eixample de Barcelona.
0: Mm-hmm. Ho recupero una mica a això que teníeu del principi que parlava, no? Que teniu una mena de manifest ja al web per deixar clars com quines són les intencions del programa. I a mi el vostre projecte, no, és igual, m'estic tirant un triple, però em va connectar amb El dret a la peresa, el llibre aquest del Paul Lafargue, sí, dels anys 80, que el que fa és una mena, bueno, és una provocació contra el que ell anomena el culte al treball, i parla de rebaixar revolucions, i parla sobretot de l'oci, del descans, del temps lliure, de la creativitat, i també parla d'una moguda com comunitària. Creieu que, malgrat estar en una era on les xarxes socials estan en ple auge, som cada vegada com menys socials o menys comunitaris? És a dir, jo no entenc com o en quin moment les xarxes socials, que eren un punt de trobada per tothom, han acabat sent una cosa completament, pràcticament classista i unidireccional, on hi ha unes elites que creen contingut i la pleb, que és qui consumeix aquest contingut. Com viviu vosaltres tot això?
1: Això és un temazo i és el nostre tema. Bueno, almenys a mi m'interpel·la molt. Primer, el dret a la mandra, el dret a la peresa que dius tu, és superimportant per qualsevol artista o qualsevol creador tenir els moments de divagació i de no estar pensant en res, sinó simplement en estar, saps? Uh-huh. Tota l'estona connectats permanentment a les xarxes socials ens fan que no puguem parar un moment i tenir com aquesta necessitat normal de l'artista de poder anar, doncs, pels racons del teu cap i poder estar més tranquil i poder anar a fer una passejada sense tenir el mòbil a la butxaca i estar parlant amb tothom, no? I per altra banda, el que dius de les xarxes socials, va començar, la idea original d'internet era una revolució 100%, era totalment internet lliure, intercanvi lliure d'informació, estar poder connectar amb tot el món. El que passa és que malauradament el capital, pues, s'ho ha menjat, i ara, pues, Meta, Amazon, Twitter, tot està buscant el màxim benefici econòmic, igual que passa amb la majoria de negocis del món, que

0: generat una mena de culpa quan no estic produint. A vosaltres us passa també? O sigui, quan no estic produint de forma capitalista. Llavors jo crec que Radio Mandra també està guai com a projecte que no necessàriament ha de generar diners, sinó que és... És que aquí són moltes coses perquè també alhora fer les coses per amor a l'art és molt desgastant i també crec que la vostra feina hauria d'estar remunerada i reconeguda. Com viviu aquestes contradiccions?
1: A veure, l'objectiu no és monetari, és a dir, no ens guanyarem la vida, almenys de moment, però sí que ens agrada doncs, fer les coses sense que hi hagi un interès econòmic pel mig. I en aquest cas, la ràdio ha estat un mitjà, una plataforma que encaixa perfectament amb aquesta idea. És més, no és que no tinguem compromís, és que no volem que el compromís ens arrastri. Els programes en directe que es fan normalment tenen un dia de la setmana amb una hora. No obstant, a vegades es fa en una setmana, a vegades es canvia en una altra. És a dir, hi ha un compromís, però no hi ha una obligació. Fem ràdio perquè ens agrada fer ràdio.
2: Quan ens diem Radio Mandra, vull
1: dir que... Exacte. Aquest és el nostre, no sé, els principis, i amb el nom ja queden bastant clars.
2: El que puc afegir una cosa?
0: Sí, tant.
2: Que també és molt maca la idea de ràdio online, perquè estem fent servir una tecnologia que està tota la web ficada.
0: Que
2: és
0: sí,
2: una...
0: mira, de fet...
2: Ah, tenies aquí la... Ah, doncs ja...
0: Ens encanta.
2: Vale.
0: Tots aquestes plataformes, no?
2: Sí, o sigui, si vols t'ho explico... Bueno, és una mica rotllo tecnològic, però...
0: Però ens encanta, segur que hi ha alguna persona friqui que sí. Està dient, per favor, vull saber-ho.
2: Llavors, o sigui, la idea és aquesta idea també del software lliure, que és totalment transparent per la comunitat. Doncs a la web hi ha la majoria d'eines que fem servir de Radio Mandra estan penjades a la web i són bàsicament, una de les quals és el servidor Icecast que fem servir, que és una tecnologia dels anys 90 que és la primera vegada que un senyal en ràdio online es va emetre als 90 i estem fent servir la segona versió d'Icecast, però bueno, que és l'original. Per tant, és una mica com recuperar aquesta idea original d'internet, saps? No estem... Tampoc fem reels a Instagram, no, és ràdio, no és tele, saps? Per tant, a nosaltres, ja sé que aquí graveu i ens sembla perfecte, eh?
0: Jo he de dir que vaig estar molt decebuda perquè quan vaig començar a treballar a la ràdio vaig dir... podré venir en pijama a la feina. I quan vaig entrar i vaig veure que era un puto gran hermano ple de càmeres, vaig dir... La cosa que em feia més il·lusió de sobte ja no puc. Us volia preguntar també, perquè en el manifest l'acabeu amb una frase que és molt potent, que diu, el futur ja està aquí, recordem-lo. I em connecta amb aquesta idea de decreixement que vosaltres reivindiqueu. Expliqueu-nos una mica com es pot concebre, és a dir... Com viviu el creixement o el naixement d'un projecte amb una base ètica de decreixement?
2: O sigui, el decreixement és... Per mi, el decreixement és fer menys coses i fer-les de millor qualitat, no? De fer-les millor. Per tant, amb la ràdio estàvem buscant aquesta... No vull dir nostàlgia, amb aquesta cosa de recordem el futur i és aquí... No, com era? El futur i és aquí, recordem-lo, no? És una mica metafòric, tot, és una frase poètica, no? Però vull dir, com és com aquesta cosa de... Jo sóc molt fan, com he dit, de l'internet original, per tant, una mica aquesta nostàlgia de... Tornem a tenir les velocitats d'abans i tornem a creure en un projecte tal i com... És que passa tot molt ràpid, no sé si tens aquesta sensació tu,
0: sí.
2: Passa tot molt ràpid i és que el decreixement passarà inevitablement i ens ho està dient el clima, vull dir, és que haurem de parar tant algun dia i ja estem veient que, bueno, llavors aquesta idea aplicada a la ràdio és una mica, doncs mira, fem la nostra programació, si guanyem diners amb això millor i si no, doncs mira, para molt a l'art com has dit tu. I aquesta cosa de... No sé quina... Tu vols afegir alguna cosa del decreixement?
1: Bueno, el decreixement està clar de que arriba un moment en què el creixement no és infinit. Llavors, la saturació et passa factura a nivell de salut, a la societat emmalalteix. El nostre estil de plantejar el concepte de ràdio ve a ser una mica... afluixar el ritme, fer el que ens agrada, però sense anar estressats i sense estar patint si arribo o no hi arribo. Mm-hmm. I més o menys el resum podria ser aquest.
0: Per últim, nois, per anar acabant, us volia preguntar si vosaltres sou optimistes amb el futur, perquè jo sento que al meu entorn cada vegada hi ha més iniciatives d'autogestió, de decreixement, de recuperar aquesta lentitud, aquesta contemplació, però també sento que a vegades visc en una bombolla i quan surto del meu cercle tot segueix avançant.

0: molt de pressa, tot segueix sent hipercapitalista i tot és bastant catastròfic.
1: Bueno. A veure... Jo tinc dies, per exemple, ahir vam anar a la mani dels lloguers de davant del Palau de Congressos i, hosti, la gent està organitzada i la gent, quan hi ha una convocatòria, hi va i poden canviar les coses i la gent pot rebaixar una mica aquest nivell de velocitat. El que passa és que sí que és veritat que dius tu, clar, aquí a la Diagonal vas caminant per aquí i veus pues, el que hi ha, no? I veus gent molt ficada amb el món actual del segle XXI, de postpandèmia, diria jo. Llavors, no sé, jo sóc optimista, sí, perquè si no ets optimista, què t'has de fer? Tirar un tret? És que, clar, no pot ser. Hem de ser optimistes i
2: escampar... S'ha de tenir esperança. Exacte. Amb la raça humana, encara que sí. Es facin moltes coses malament, la capacitat que té la gent de rectificar, crec que l'esperança no s'ha de perdre, evidentment. Les protestes mouen els conflictes, es poden solventar coses si hi ha una pressió per part del poble, evidentment.
1: I des de la ràdio, doncs, qualsevol iniciativa, com has dit tu, hi ha moltes iniciatives autogestionades, col·lectius de música, per exemple, avui mateix a la tarda, demà el dimecres a la tarda hi ha els d'Ojalasta mi bici, que fan totalment per amor a l'art també, i no hi ha cap mena de afany de lucre, i els tios sempre omplen les sales, i és com, hi ha coses que estan passant que no són, que no tenen aquesta ètica empresarial, diria jo, no? Però això, no sé, vull dir, jo sóc optimista, sí, diria jo, però... És veritat que surts al carrer i no hi ha massa... Però no sé, si no estaríem aquí, no? No sé.
0: Per últim, nois, ara sí que sí, si algú ha sentit el programa i diu, hòstia, em fliparia col·laborar amb Ràdio Mandra, tant a nivell de fer contingut com fer suport al projecte, com ho poden fer?
2: Bueno, poden contactar directament amb nosaltres a través del nostre correu, no?
1: Sí, és bondia@radiomandra.cat.
2: I estem oberts, doncs, a qualsevol proposta. La veritat és que així és com funcionem, tant a nivell de boca a oïda com de gent que són oients i que els interessa i que ens proposen fer col·laboracions. I, vaja, estem oberts i això és el que ens agrada, també, tenir aquest intercanvi.
1: I l'aixeta, també. Tenim un compte
2: correcte.
1: Obert a l'aixeta per retribució, o sigui, per donacions econòmiques, perquè no tenim afany de lucre, però el servidor de la ràdio tot té un cost. O sigui, igual són, no sé, 50, 60 euros al mes que ens gastem en temes de servidors. Mm-hmm. Llavors, doncs, també tenim obert un compte a l'aixeta, que és...
2: Per fer col·laboracions amb la ràdio.
1: aixeta.cat/radiomandra. Bueno, està la web, tot.
0: Mm-hmm. Ho teniu tot al web, sí, de Ràdio, sí, Mandra, sí. I si no, ho podeu trobar a les xarxes. Nois, moltíssimes gràcies. Seguim escoltant musiqueta que no sonaria a la ràdio i us deixo amb els Joia cantant Serenó.
3: Tu, es mor tothom, cada dia. No hi ha cap problema per això. Vull dir, la gent ho tenen assumit, és que és igual. Doncs, tio, el que sí que trobo que és extremista total és sapiguem això, com és que la gent no aprofita la vida? Com és que si t'agrada fer alguna cosa no ho fas al màxim, a l'extrem? Com és que ets tan gandul i t'estimes tan poc a tu mateix que no lluites? No em puc permetre, tio, m'estimo tant a mi mateix i a la vida que no em puc permetre això, tio. No em puc assentar i mirar com passa. És tan valor cada segon, cada minut, cada cap de setmana que hi hagi, té tant valor? Jo visc mega feliç, estic supercontent fent això. És el màxim, tant li carda si em mato. M'importa a mi només si em mato, és la meva vida, no és la de ningú més. Vull dir, la gent que es preocupin per saber si els importa la seva vida i si quan arribin a vells, si volen arribar-hi i si hi arriben,

0: Els Judge ens canten We'll Never Forget the Warriors, perquè avui parlem una mica també de lluita. I abans de parlar amb la Tània del Rukeli us poso una mica en context. Perquè Rukeli podria ser un nom d'una drag queen, que em semblaria meravellós, però era el sobrenom del boxejador gitano Johann Wilhelm Trollmann, si no ho he dit bé, bueno, ho he intentat, que va viure a Alemanya entre el 1907 i el 1943 i va ser víctima de la política racista del règim nazi. Va ser famós durant la dècada dels anys 20 per la seva manera de moure's, que recordava l'estil del ballet, i per episodis com... És que mireu-la perfecta, eh? Presentar-se a un combat amb el cabell ros i la pell polsada de blanc, amb... es va posar com un pols de talc, per ridiculitzar la teoria aquesta de la raça ària dels nazis i ballant pel ring en lloc de lluir masculí i agressiu. Suposo que això també ha de fer-li homenatge, doncs és una declaració d'intencions de la gent del Rukeli, que és, com us deia al principi del programa, el Gimnàs Popular de Sabadell. Com estàs, Tania?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Escolta, anem una miqueta enrere en el temps, perquè el projecte neix fa 11 anys, ara em deies.
1: Exacte, més o menys.
0: Tu saps una mica de la història del projecte? Tipo,
1: sí.
0: Qui van ser les primeres persones, com va sorgir...
1: I tant, el projecte del Rukeli en realitat neix dintre del Paraigües de l'Obrera, que és un centre social al sud de Sabadell. I l'Obrera neix un 1 de maig, el Dia del Treballador, amb una gran manifestació, dintre d'una plataforma que es deia Recuperem l'Espai Comú. Llavors veníem de tota una mica la inèrcia del 15M, que ara la tornem a tenir molt a prop.
0: Gràcies.
1: I llavors hi havia tota una sèrie de plataformes, de moviments, reclamant el dret a l'habitatge, però també el dret a fer ús de l'espai en general i sobretot de l'espai públic. Llavors Recuperem l'Espai Comú era una iniciativa que buscava denunciar la quantitat d'espais privats i buits que existeixen a Sabadell sense cap ús i en aquesta denúncia donar un ús a alguns d'aquests espais que tingués més a veure amb les necessitats del barri, no? En concret, a Sabadell, els barris del sud són... Diem barris del sud perquè vam començar a l'Eixample, però ara som a les Termes, i en realitat tenim molta relació amb la majoria d'associacions de veïns dels barris del sud. Llavors... L'Obrera està molt lligada, diguem-ne, al sud de Sabadell. És una zona, són uns barris amb molt poca oferta d'oci, tant públic com privat, i, per suposat, el poc oci que hi ha és molt inaccessible. No? Llavors, bueno, aquests barris que se'ls acostuma a dir marginats, que en realitat és on hi ha una falta d'oferta d'espai, uh-huh, on poder viure i on poder desenvolupar qualsevol tipus d'activitats. Llavors, com que hi ha aquesta necessitat en el barri, hi ha tot un grup de persones organitzades entorn a una campanya que es diu Recuperem l'Espai Comú, doncs es pensa, bueno, doncs on toca recuperar l'espai comú és on més és necessari, i en aquest sentit s'aposta pel sud de Sabadell. El primer espai on vam estar era un espai que havia estat un concessionari de cotxes, però també un prostíbul. Llavors es ressignifica tot aquest espai, els companys que van entrar, els primers companys que van entrar expliquen, no? Doncs que totes les parets, la decoració, et pots imaginar com estava, i allò de cop i volta passa a ser un espai on hi ha una escola popular, on hi ha un gimnàs popular, on hi ha uns micros oberts perquè el conjunt d'artistes locals puguin expressar-se. Aquesta obrera dura aproximadament 10 anys fins que ens desnonen, perquè, com ja dic, l'espai era de propietat privada, tot i que portaven desús molts anys, i bueno, hi ha una sèrie de ventes, caixamar pel mig de tot això, i ens acaben desnonant. I llavors passem 9 mesos sense sostre, tot i que no sense sostre de veritat, perquè el teixit de Sabadell és molt gran i vam poder atomitzar tot el que passava a l'Obrera i repartir-ho en diferents espais que ens van cedir una mica l'espai que teníem. Vam estar una mica apretats i va ser una mica complicat durant aquells 9 mesos, però no vam parar de treballar. I ara mateix estem en una antiga fàbrica de filadores que portava 20 anys abandonada. Mm. Era un espai absolutament en desús, d'una gran propietat, evidentment, i que no només no feia cap ús positiu pel barri, sinó que en feia de negatiu, no? Llavors nosaltres entrem, el reconvertim, i ara mateix doncs té el Rukeli i el gimnàs una altra vegada, però també té la madraceta, que és l'escola popular, i també té una sala polivalent i una terrassa polivalent on s'hi fan quantitat d'actes i on funciona una mica d'espai d'acumulació i de reunió de les lluites.
0: És que de fet aquest era un dels temes que volia abordar, que era el tema de l'esport com a eina comunitària. també perquè moltes vegades quan pensem en fer esport en general o quan ens imaginem un atleta d'elit, ens imaginem com una carrera molt, molt solitària, no?, d'una persona que construeix la seva carrera amb els seus objectius.
1: Totalment.
0: Però, en canvi, vosaltres aposteu per l'esport com un punt de trobada.
1: Totalment. De fet, aquesta discussió és habitual, no?, l'esport com a excusa, que es diu no som els primers que ho inventem, això s'ha fet... Vull dir, tota la vida, aquest any que celebràvem els 90 anys dels successos del 36, bueno, doncs llavors ja hi havia exemples d'organització tant per esport com per qualsevol altra necessitat. I crec que en realitat hi ha una mentida, perquè ni tan sols l'esport comercial és individual, i no hi ha cap persona que per si sola pugui progressar en res i tampoc en l'esport. Però sí que és veritat que hi ha tot un sector de la població al que se li nega aquesta opció, no? La de poder fer esport, la de poder desenvolupar-se, la de poder créixer a nivell individual, i contradictòriament aquest creixement individual té molt a veure amb que existeixin espais comunitaris. Uh-huh. I llavors nosaltres el que intentem fer és crear aquest espai comunitari on és veritat que hi ha gent de moltes edats, eh? O sigui, crec que com... el sector que més ens entendreix són aquests xavalins de 15, 16 anys que a més fan molt soroll i ocupen molt espai, perquè amb aquesta edat tothom és molt sorollós, no? Llavors en el Roquel i s'emporten molt protagonisme, que són xavals que en realitat, xavals i xavales, que en realitat si no estiguessin al Roquel i entrenant, el més probable és que estiguessin a la plaça sense fer res, i crec que aquest no és el futur que volem per la nostra joventut. Però com deia, en realitat també hi ha pues, gent més gran, no?, que ja no som adolescents com nosaltres, hi ha pares i mares que comencen a ser pares i mares i que poden venir a un lloc on poden venir els dos amb el nen i anar-se tornant per entrenar, que és una cosa que en un gimnàs no es pot. Pot venir gent més gran que potser ja està jubilada o a prop de jubilar-se, que no té lloc en un gimnàs competitiu perquè no, ningú li farà cap tipus de cas, no?, i amb aquestes lògiques d'ajuda mútua pot seguir entrenant. Llavors és realment un espai molt necessari que si bé respon, sobretot el Roqueli, a les necessitats de la joventut, jo crec que en realitat és molt més intergeneracional.
0: Mm. Creus que quan parleu de que és un projecte com un gimnàs popular, a part de ser econòmicament més accessible, també és més acollidor? És a dir, jo quan vaig començar a fer esports de contacte, pànic absolut el primer dia que vaig entrar a un gimnàs absolutament testosterònic on no coneixia ningú. Llavors potser vaig trobar a faltar la figura d'algú que em digués, mira, doncs mireu, aquesta és la Mariona, és la nova alumna, o alguna cosa així. O sigui, teniu dinàmiques també a nivell de cures i de tracte humà?
1: Sí, clar, totalment. Crec que has dit una mica més accessible. El Roqueli és totalment accessible. Ningú cobra i ningú paga res. Llavors és absolutament gratuït i aprofito per convidar a tothom a que vingui a entrenar quan vulgui. I en quant a aquestes dinàmiques, crec que seria... com dir-t'ho? Crec que seria fals dir-te que el Roqueli és un espai absolutament segur on ningú es pot sentir incòmode en cap moment, perquè és un espai obert al barri.
0: T'anava a dir que això tampoc no us podeu responsabilitzar de vosaltres, perquè sí que podeu tenir protocols per actuar segons quines situacions, però el ser un gimnàs popular i estar obert a tothom vol dir que està les portes obertes per a tothom.
1: Sí, però el que sí que hi ha és una preocupació constant. En aquest sentit, per exemple, nosaltres intentem impulsar grups no mixtes, que això, cada gimnàs té les seves experiències i jo crec que totes són bones i totes responen a moments i necessitats. Nosaltres els enfoquem més com una iniciació. És a dir, que el grup no mixt és un espai on tu vas, comences a entrenar amb tot de tipes supermaques i llavors fas el teu grupet, aprens, agafes confiança, a més normalment fas amigues i és molt més fàcil integrar-se en els grups més grans. Nosaltres ens ha funcionat molt així, més que d'una forma estable d'un mateix grup no mixt. A més ens agrada com intentem promocionar dintre les possibilitats i la comoditat de tothom, per exemple les vetllades, els combats no mixtes, una mica també per demostrar i trencar aquesta idea de que hi ha tantíssimes diferències entre l'esport masculí i femení, que no és del tot cert, i en concret en els esports de contacte encara es veu més, no? Jo sóc de kickboxing, però la gent de jiu-jitsu et farà reflexions molt, molt interessants sobre fins a quin punt és una construcció ideològica o no aquesta diferenciació tan ferma entre grups femenins i masculins. El que sí que és veritat és que tenim molta preocupació d'intentar que tothom se senti acollit i que tothom que ve vulgui acollir a la resta, que crec que aquest és el treball més interessant, no? Quan et ve algú que no està polititzat, que simplement ve a entrenar, i aconseguim poc a poc que entengui la importància de l'ajuda mútua, d'acollir a la gent nova que ve, d'ajudar, i crec que en aquest sentit és un espai com molt maco i molt transformador.
0: D'això de les vetllades i els combats no mixtes m'interessa, Tània, perquè quins són llavors els criteris que apliqueu per aparellar a atletes? Perquè, per exemple, o sigui, el meu cas és una mica obvi, perquè faig 50 i peso 43 quilos, llavors m'imagino que per tema pes seria complicat, però que ho feu per pes, per estatura, per experiència?
1: El primer criteri sempre és la comoditat i l'acord. És a dir, que tothom sap, en previ avís, contra qui combateix, quin pes, quants combats porta a les seves esquenes per poder mesurar una miqueta el nivell. Nosaltres promovem que els combatents abans de sortir al ring es coneguin, xerrin, negociïn. Jo, per exemple, que vaig competir a l'última vetllada del Rukeli, va ser una experiència increïble. Vaig competir contra una companya del Pepa Flores, que van ser maquíssims, i nosaltres vam pactar, perquè a més jo venia més de kickboxing i ella venia més de Muay Thai, i vam pactar, doncs mira, comencem el primer round així, jo li vaig demanar que tragués colzes perquè no em sentia còmode, i bueno, vam negociar, vam dir, farem el combat amb aquestes normes i amb aquestes condicions. Després també hi ha qui vol donar-li un toc més professional, i hi ha combatents que diuen, no, nosaltres anem inclús fins aquí i ho tenim molt clar i ho hem pactat, i es xerra amb l'àrbit si fa falta. Sempre tenim tant àrbits dones com homes. Intentem promoure molt que hi hagi les dues figures, perquè si combatent és difícil veure dones, en àrbits no t'ho vull explicar. Yeah. Però nosaltres ho estem aconseguint, això és una petita victòria que estem aconseguint, i tot és negociat, pactat, i entenent que no val la pena emportar-se una lesió greu per una vetllada a la que venim a fer gaudir a la gent de l'esport popular.
0: Per últim, Tània, si ara hi ha gent que diu, ostres, doncs m'agradaria provar esports de contacte, i per fer una primera trobada a un espai que està gestionat per penya jove, que a part és gratuït, què han de fer i què s'hi trobaran, per exemple, en el primer dia d'entrenament? Perquè què feu? Boxa, Muay Thai, Jiu-Jitsu i MMA?
1: Ara mateix estem fent boxa, kickboxing, BJJ, i diria que ja està. Vale. Que no ho sé, perquè l'assemblea va ser la setmana passada, l'assemblea inicia el curs. Diria que sí, però ara potser rellisco. Jo faig kickboxing. El que hem de fer és venir. Nosaltres fem classes de dilluns a dijous a les 7:30 i el divendres a les 8. A les 6, ho sento. Sí.
0: Vale.
1: Al vespre. Realment és venir, vindran, el que es trobaran és una classe de gent molt maca que els acollirà, que els preguntarà si han fet abans esport, si no, quines nocions tenen, l'emparellaran amb algú que tingui paciència i l'ajudi a començar a fer els primers passos, i a poc a poc anirà aprenent amb tota la calma. Després, un cop ja algú ha vingut i ha conegut, sí que tenim certs grups de WhatsApp, certes formes de gestió, més que res per saber quanta gent vindrà a cada classe i que els entrenadors se la puguin preparar. Però de primera, si algú vol venir, pot escriure per xarxes, pot fer el que vulgui, però en realitat pot venir i el Rukeli estarà obert perquè el conegui.
0: Perfecte. Doncs, Tania, recorda'm l'Instagram, perquè en teniu dos, el del gimnàs i el del projecte comunitari. El de l'obrera.
1: El de l'obrera és L/obrera, és a dir, l'obrera amb una barra baixa en comptes de...
0: Sí.
1: I després el del Rukeli, si no m'equivoco, és Rukeli Gimnàs Popular.
0: Vale.
1: Si busquen Rukeli Gimnàs Popular a xarxes, estic convençut que sortirà. Si no, que busquin l'obrera i allà tindran l'enllaç cap a l'Instagram del Rukeli, o sigui que no hi ha massa pèrdua.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Tània. Ens quedem amb més musiqueta i us punxo una de Bons Nois.

0: Això que sentiu són els de Tercio Pelao, que són una de les bandes que podreu sentir al Punkistrol, aquest festival de Monistrol de Montserrat, que són 12 hores de punk i molta tralla amb 8 grups locals. Com esteu, nois, del Punkistrol?
1: Hola, bé, molt encantat d'estar aquí.
0: Mira, mira els punkis, que vergonyosos, ara. Escolteu, què us volia preguntar? Què us volia preguntar, dic, no?
1: Sí, és, encara estem amb l'emoció i estar aquí, pues, la veritat que sí, per nosaltres és super de gran, perquè venim d'un poble petit, tot i que sembla que estigui molt a prop, allà costa molt fer les coses i, bueno, estar aquí és super gran per nosaltres.
0: De fet, parlem una mica d'això i de la idea de descentralitzar la cultura, no? Perquè em fa la sensació que sembla que Barcelona hagi de ser l'epicentre de totes les coses, i també des dels mitjans grans se'ns oblida donar cobertura a les coses que passen a les afores. Vosaltres us heu sentit una mica com desatesos en general, com aquesta gent que està a Ullistrol?
1: Sí, tampoc no és tant com desatès, però sí que realment hi ha com globus aquí a Barcelona, que és Barcelona, i els de Barcelona no miren a fora d'alguna manera, i nosaltres sí que intentem sempre com vindre a buscar públic d'aquí, perquè realment és on està tot el públic, però costa molt treure la...
2: Ara, també hi ha públic de fora que li costa anar a Barcelona. O sigui, hi ha les dues parts.
0: Sí. Yeah.
2: Sí que des de fora intentem que la gent de Barcelona com que surti una mica més, no? Perquè la gent de Barcelona sempre es tanca aquí. O sigui que...
1: Sí, també és això el que diu, perquè hi ha gent de Manresa o cap amunt que també costa molt. I nosaltres també, pròpiament, des de Monistrol ja també ens costa arribar cap aquí, vull dir que hi ha aquest maig i sembla com que estigui una mica separat els grups, o sigui, una Barcelona i tota la... petits nuclis. Mm-hmm. Perquè realment després nosaltres els petits nuclis aquests allà també ens anem ajuntant.
2: Sí.
1: Encara que siguem de lluny, de Lleida, ens ajuntem tots i sí, anem fent petites masses que ens anem ajuntant per tot arreu. Mm-hmm. O sigui, és com molt curiós això. Sí, sí.
0: Perquè també us volia preguntar això, com va ser la primera edició? Perquè és un projecte que s'ha anat fent gran i m'imagino que al principi era una cosa com de quatre replegats punkis fent un projecte super autogestionat i que a poc ha anat agafant forma.
1: És que no va començar com està plantejat ara, que és com per bandes emergents de nivell i com un lloc per vendre les bandes i que es puguin lluir, sinó que això va néixer perquè nosaltres teníem una banda de punk rock buscant concerts com totes de mala qualitat o amb pocs recursos, i llavors ens va néixer a nosaltres la idea, doncs, de fer-nos el nostre propi festival. Mm-hmm. I d'aquí és on va néixer la primera edició. Mm-hmm. I és el fet era això, crear un lloc on hi hagués un escenari gran on es pogués gaudir els músics, però alhora ser públic i tindre preus econòmics i fer tot un maig de tot això.
0: Clar, parlem del tema econòmic perquè moltes vegades la gent associa el fet d'organitzar coses amb que tinguin un gran rèdit econòmic, quan fins i tot pot haver despeses que no són cobertes o deficiència econòmica. Com porteu aquesta idea de fer coses per amor a l'art i de sobte palmar pasta? I dir, no passa res, bueno, continuem, no tirem la tovallola.
2: Ostres, que... Clar, és que ens apassiona això i realment fem el que voldríem trobar-nos nosaltres. O sigui, el tema econòmic passa a segon pla. Evidentment, sí que...
1: S'avalua.
2: Sí, sí, ho avaluem, no? Perquè tampoc estem aquí per...
0: Sí,
2: per
0: no està a los robabollos.
2: I també al nivell de les bandes, doncs, també es mereixen, no? O sigui, rebre el caixa que es posin. Però, clar, no... O sigui, ho fem per això, bàsicament perquè ens apassiona i busquem això, busquem el que ens agradaria,
1: sí, és que
2: ens agradaria
1: ens
2: veure.
1: Trobem bandes que són d'un nivell, bueno, de primera línia, que realment, o sigui, no tenen una promoció, no tenen una marca darrere, un booking, management, com li vulguin dir, que la recolzi d'alguna manera, però tot i així tenen un nivell i una dedicació de 20 anys o 15 anys cada un d'ells a ser casa practicant, i que és molt difícil arribar a tot això. I nosaltres, doncs, mira, ens hem trobat a l'altre costat, que és la part de producció d'alguna manera, i hem anat aprenent, el Seri també es va juntar amb nosaltres, i d'aquí doncs, hem començat a promocionar les bandes, a fer-ho tot com una mica professional, d'alguna manera, professionalitzar les bandes, perquè moltes vegades tampoc... Ells no tenen ni el temps ni els coneixements, moltes vegades són grans músics, però hi ha una part allà que no la saben gestionar d'alguna manera.
0: El festival té alguna mena de suport d'alguna institució, alguna marca, algun ajuntament que us faci un cop de mà, o al revés? Com és una cosa, perquè de vegades passa, eh? Com que igual si fos un festival de pop tindria molt més suport que el ser una proposta punky.
1: Mira, nosaltres...
0: És que
1: tenim un problema seriós nosaltres amb el tema administració, perquè realment, o sigui, el que és les persones que col·laboren així que amb el Sergio, que estem com més al davant, hi ha moltíssima altra gent que fa possible el Punkistró, però molta és des de qualsevol banda que ve a tocar amb nosaltres és partícip d'això com part d'una família, perquè fem una família més que un concert, no? Sí. És un tema, una família, i intentem portar això a una altra, sortir del mercat, com es mou la indústria d'alguna manera. Fer-nos el nostre espai, que facin el que vulgui, nosaltres volem el nostre espai, i tenim un problema de gestió amb l'Ajuntament, que no va passar la primera edició, però sí les quatre següents, que cada vegada ha anat a pitjor.
2: I és una llàstima, perquè Monistrol és un poble molt bonic, o sigui, és que si ho veiessis, fer el festival al peu de la muntanya de Montserrat és
1: preciós.
2: Sí, és preciós. I per desgràcia no tenim potser un ajuntament de la nostra part, no?
1: Que col·labori
2: Que col·labori, sí, amb el projecte.
1: Sí. Que col·labori de veritat.
2: Que col·labori. Sí, bàsicament.
0: Us posen pals a les rodes o simplement és com no participem i ja està?
1: Nosaltres tenim la percepció que sí que són impediments constants, i és que ens arriben taxes, ens arriben notificacions de l'Ajuntament a 24 hores vista de fer el concert, quan econòmicament no n'ha portat res, i clar, nosaltres aquesta gestió del festival, justament si parlem de Punkistrol Fest, a l'entorn de 8-9.000 euros fer aquest event, i nosaltres pues, amb totes les entrades que van anticipades, a l'hostal que ens deixa habitacions o ens redueix el cost, empreses del poble que ens ajuden, si no, no seria possible fer-ho. I l'Ajuntament a últim dia doncs, ens venen amb taxes d'ocupació de via pública, en aquest cas quan justament ens han tret de la via pública i ens han posat en un local tancat. Uh-huh. I té una mica de pati, i allò se suposa doncs, que és via pública, tot i que després hi ha la muntanya, que no hi ha ni carrer, saps?
0: Creieu que és una mica també pel prejudici del que implica el punk, quan en realitat vosaltres sou persones adultes responsables que faríeu un ús correcte de les instal·lacions totalment, i de l'espai públic?
1: És que és jutjar només pel fet del que hauria passat temps enrere i que s'ha anat arrossegant, perquè al final nosaltres no hem tingut amb Punkistrol zero baralles, i amb els 30 concerts que s'han fet zero baralles.
0: Clar, és que a mi el que m'estranya és que, veient que és un festival que de per si, com a individual, funciona, perquè no ho acull l'Ajuntament, no? Com penso, si no perdràs res tampoc, i és fomentar la cultura, és obrir les portes a que gent vingui a Monistrol, que conegui la terra.
2: Sí, aquesta pregunta també és una fem nosaltres.
0: Sí. Ajuntament de Monistrol, espavileu.
1: Sí, totalment, és per fer-ho, perquè és que ens costa molt, o sigui, i a més, o sigui, que tenim la sort també nosaltres de que ha tingut un reclam al festival a nivell Espanya sencer, vull dir que totes les bandes d'Espanya volen vindre a participar del Punkistrol, a Monistrol de Montserrat, saps? Que és una cosa que nosaltres, bueno, ens hem posat clar, de punta, saps?
2: Quan ve, jo què sé, bandes d'Euskadi, de, sí, no sé, de Ciutat Real, Real, i arriben a Monistrol, i no només és el dia del festival, sinó que el dia següent, doncs, es passegen per allà al poble, veuen la muntanya, o sigui, és com tot el, sí, no?
0: Com el conjunt de l'experiència.
2: De tot aquest conjunt. I és una llàstima que l'Ajuntament no vulgui promocionar això.
0: Ja. Us anava a preguntar també, crec que no tenim moltíssim temps, però per el tema de la programació, ara que dèiem que quan feu producció i demés, si teniu en compte la paritat de gènere i una mica la representació lingüística també, perquè hi hagi com una mica de tot.
1: Intentem valorar absolutament tots aquests aspectes que moltes vegades són temes socials, pràcticament, i ho intentem fer. Tot i que hi ha l'altre gran parc de la indústria que també fa que coses de temes socials s'encareixin els productes i nosaltres no els puguem pagar d'alguna manera. I a nosaltres ens complica molt la gestió. Tot i així, com dic sempre, tenim la sort de tindre moltíssimes bandes i moltíssima gent del nostre costat que ens recolza, però fins a la mort, i sempre podem intentar fer això. I sempre si busquem en català que hi hagi noies, que cantin les noies, i és complicat, realment és complicat, però es pot
2: sí,
1: fer.
2: O sigui, es pot evidentment, fer. No? Si mires, o sigui, és estadística, no? Hi ha moltes menys bandes de, no? De noies, o que hi hagi presència femenina, que hi hagi, o sigui, que siguin únicament de masculí, però sempre intentem en el cartell posar que sigui una o dues bandes que...
1: Sí, que hi hagi noies,
2: sí,
1: segur.
2: I a nivell, o sigui, amb nivell. O sigui, exacte, que valorem molt el nivell, no? No perquè siguin noies.
1: És que això és, això és important.
2: És que potser aquí m'estic posant amb un tema que bueno...
1: El tema social, perquè el tema social et demana que hi siguin, però clar, nosaltres també venem un tipus de producte on les bandes són emergents i amb una qualitat musical i amb uns valors també com a persones humanes. Vull dir, sí, que afegim moltes coses a dintre del pack i nosaltres mateixos limitem la... d'alguna
0: sí, sí,
1: manera.
0: Sí, és que gairebé us diria que no és tant un festival de bandes emergents perquè teniu gent amb molt de recorregut, per exemple, aquesta edició teniu els Bellaco i tal, sinó que seria com un festival de projectes invisibilitzats, de gent que porta potser dècades
2: sí,
0: de trajectòria.
2: Sí, bàsicament són la cantera dels festivals grans, no? Sí. O sigui...
1: És que, bueno, de fet, el festival va néixer així com a emergent, però clar, és que també ens trobem que hi ha bandes que porten 10, 15 anys amb un nivell increïble, persones que porten 30 anys tocant l'instrument cada dia de la seva vida, són professionals.
0: Clar, és que jo... tinc molts dilemes interns amb aquest, amb el concepte de ser un artista emergent.
1: Emergent,
0: com, què vol dir ser emergent? Que no sones a la ràdio?
1: El concepte emergent, underground, una sí, mica, perquè...
2: Clar,
1: hi ha bandes que, que es queixen del fet aquest, perquè porten 10 anys i, clar, jo ja no sóc tan emergent.
0: Que porto 10 anys emergint.
2: Totalment.
1: I llavors, és que també les paraules és que són molt bones, perquè evidentment ens comuniquem amb això, però s'han d'utilitzar correctament, perquè autogestió i totes aquestes paraules que estan superpervertides en aquest món s'haurien de començar a mirar.
0: Mm-hmm. Sí, per últim, sí, nois, us volia preguntar si la gent vol seguir el vostre projecte, que com pot fer-ho i com poden participar i ajudar també, jo crec, o sigui, fent suport a la causa i intentar aconseguir que les institucions públiques apostin també per projectes com el vostre.
2: Sí, bueno, a través d'Instagram, no? També tenim un sumup, bueno, una web, no? També poden fer donacions o comprar merch. El merch també ens ajuda moltíssim. I de moment això, Instagram... I,
1: sí, vam, bueno, no? Tenim un canal de WhatsApp també, que a vegades comuniquem
2: sí,
1: les coses allà. Això en quant a usuari, també si les bandes volen comunicar-se amb nosaltres per participar, també ja dic que estem super desbordats, perquè doncs que cada vegada, o sigui, arriben, bueno, ja comencen a arribar de França, d'Anglaterra, i bandes que volen participar a tot arreu, i és un desbordament, però si insisteixen, o sigui, nosaltres contestem i tenim una llista de bandes, estem fent un directori de tot això i estem fent un recull de dades, perquè hi ha una infinitat de bandes.
0: De fet, al web teniu una llista, no?, de tots els grups que han participat.
1: Sí.
2: O sigui, de fet, en el...
1: Tots els grups ho tenim tot allistat, tot agendat, o sigui, tot
2: organitzat. I qui vulgui demanar informació sobre les bandes que han participat o, bueno, que també és molt familiar, que ens poden escriure per Instagram, que també sí, contestem, sí, intentem, no sé, ser el més propers possible. Sí, sí. O sigui, que no és cap, no sé...
1: És que també estem com molt amagats, perquè el Punk Pistol ha patat molt d'alguna manera i no donem una cara visible, saps? La sensació que tinc, eh? Però que la gent pot, que sàpiga, i els que ens coneixen ho saben perfectament, vull dir que... Si ens escriuen, contestem i...
0: Bueno, però és que al final també jo crec que no tot ha de funcionar amb una lògica instagramejable i que surti una persona dient hola, som la gent de Punk Pistol, sinó, som un festival, aquí vens a descobrir música.
2: Les bandes que tenim un suport increïble de les bandes, la gent que col·labora perquè sí... O sigui,
1: sí, és increïble.
2: Molt familiar tot això.
1: És que és increïble, la col·laboració que tenim és impressionant. Sí, ens quedem sorpresos del primer a l'últim participant que hi ha allà, ja sigui banda, col·laboradors, que és increïble. Si tenim una sort...
2: Sí, és això.
1: Espectacular.
2: Mm. Sí, des d'aquí donem gràcies, no?, també fent públiques les gràcies. O sigui, que vull donar gràcies a tota la gent que ha participat aquest any i ja et dic, a les bandes, perquè són increïbles.
1: Sí. Tota la
2: gent... I tot el suport que hem tingut, la veritat és que...
1: És que ja dic, a part de musicalment, són persones que... Bueno, intentem fer una família perquè costa molt fer promoció de tot això. A l'Instagram ens té abandonats, l'algoritme no ens afavoreix mai.
0: Igual hauria de començar a sortir en biquini per afavorir l'algoritme.
2: Sortir en biquini, no sé si...
1: Poder la solució.
0: Doncs, nois, moltíssimes gràcies per venir. Gràcies a tothom que ha fet possible el Punkistrol, menys a l'Ajuntament, que no ho ha fet possible. Gairebé ho fa impossible. I ens quedem amb la idea general del programa, que és, nena, si cap institució t'ho munta, fes-t'ho tu mateixa.

0: Escoltes ICAT. Generació digital.
1: La setmana vinent, a partir de divendres, es celebra el Saga Barcelona Game Fest a la Fira Montjuïc a Barcelona. Avui en parlarem àmpliament. Si encara no estàveu convençuts d'apropar-vos-hi, esperem que avui us ajudem a decidir-vos a que hi aneu. Dissabte, a més, a les 12 del migdia, l'Elisabet Sánchez i jo mateix farem una xerrada sobre els 25 anys del Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública. Generació Digital, 25 anys jugant a les ones de ràdio, serà el nom oficial. L'Eli i jo parlarem molt poc, perquè entre el públic hi haurà els protagonistes que han permès que aquest programa hagi arribat on ha arribat, i els cedirem al micròfon sense fils. Serà una xerrada coral per fer entendre què és el que ha permès que un programa de ràdio parli de videojocs i ho faci des de fa 25 anys. Recordeu, dissabte, 10 d'octubre, a les 12 del migdia.
0: Star, Débora López Rivas. Américo Ferraiuolo.
1: I també moltes gràcies, Dani Jiménez, des del control tècnic aquí a Barcelona. I també a Francesc Xavier Espelt, que està a la delegació de Tarragona. Com esteu? Débora, Américo i Star.
2: Hola, hola.
3: Bé. Hola, guapos, hola. Guapa. Com estem?
1: Esteu en general bé?
4: Sí, molt bé. Jo diria que sí.
3: Sí, de panxa per amunt, sí, no?
1: Exacte, exacte.
3: En general, no?
1: Débora, tu no sé si vindràs al Saga, crec que no, no? Estaràs a Sevilla o sí que vindràs?
4: No, no, no podràs, hi aniré, ho sento. Per bueno, desgràcia no podré anar-hi.
1: Pensa que enregistrarem aquesta xerrada que acabem de parlar i algun dia sonarà doncs el Generació Digital, no sé si al Nadal o abans, segurament, vull dir que no perdràs detall. Però això, la idea serà que parlem tots una mica de les anècdotes, hi haurà protagonistes que doncs han format part del programa. Hi haurà una persona molt important, que és la que va doncs, permetre que el Generació Digital existeixi, el Game Over, que és la Neus Bonet, cap de programes d'Ona Catalana i cap de programes de Catalunya Ràdio, i que va permetre i possibilitar que aquest programa de ràdio de videojocs... A veure, plantegeu-vos, 2002, una persona, periodista, que està dirigint els programes d'una emissora de ràdio privada, com es deia Ona Catalana, li vingui al Jordi Selles i li digui: escolta'm, volem fer un programa de ràdio de videojocs. Què us sembla?
2: Té la marinera.
3: Que jo hauria dit que sí, escolta.
1: Sí, sí, sí. Sí, no? Exacte.
3: Clar, jo hauria dit i tant, tira.
4: Sí, sí. Va tenir bon ull. Va tenir bon ull i molt bona professional.
2: Sí, visionària.
1: Sí, sí. Exacte. No, no, i jo crec que és força de molta responsabilitat també per part d'ella. Havia de ser un programa que això ho explicarem, havia de durar un estiu, és a dir, 8 programes, i al final, mira, fins avui, 1.100...
3: Sí, bàsicament perquè dèiem que, esclar, no es pot parlar tant de videojocs.
1: Exacte, això sortia...
2: No hi ha tant a dir, no?
1: Té raó l'Estar, que això ho deia molt, que estaven preocupats per dir, perquè a més eren programes que cadascun era temàtic, un del Sonic, vam fer un programa del Sonic.
2: Uà, que guai.
1: Sí, sí, el poder, de fet va ser el segon o el tercer, un del Pac-Man, un del tal, i clar, i vam dir, hosti, però tindrem prou tateca? Sí, però, sí, sí.
3: Això no n'hi ha.
1: No n'hi ha, exacte.
3: No n'hi ha, Manoi.
2: I escolta, Albert, ara pel programa aquest, bueno, l'esdeveniment, la xerrada aquesta tan xula que farem al Saga, no podríem convidar el Sonic perquè vingui a parlar una mica de com va ser aquell episodi especial que li vam fer?
1: Jo, a mi m'encantaria. De fet, m'encantaria.
2: Tens el seu contacte, tens el seu WhatsApp.
1: Exacte.
2: Li pots enviar...
1: Sí, sí, sí. Seria... Bé, jo crec que sonarà... El Mario sonarà, en veu del
2: de Charles Martinet.
1: Sí. Hòstia, que sonarà xulo. Gairebé segur, perquè és un dels separadors més icònics que tenim, no?
5: Sí, Mico!
1: Exacte, exacte, aquest mateix. Vull dir que jo crec que sí, i el Sonic, escolta'm, si em dones el seu contacte, que sé que el tens i que us truqueu sovint...
2: Sí, exacte, jo el tinc a Discord, clar, que el WhatsApp no el tinc, però jo el tinc a Discord.
3: No, de seguida que digui que sí, ve ràpid.
1: Exacte. És bon xaval?
2: És bon tio, sí. Bueno, ha tenir les seves èpoques, no? En plan, l'adolescent es va posar com una mica més edgy, així, tal,
1: exacte.
2: No sé què.
1: No li deia, però... no li deia a la gent que anava una mica massa superat, vull dir, clar, corria molt...
2: Clar,
1: anava
2: sí,
1: una
2: amb
1: mica...
2: la llengua fora sempre, sí. No? Sí, sí, va, una mica agobiat el pobre, però bueno, però és bon tio, és bon tio.
1: És
2: sí,
1: bon
2: sí.
1: Tio, molt bé, molt bé. No sé, jo crec que sortiran coses que potser ni ens imaginem.
3: Ens faltarà temps, com sempre.
1: Ens faltarà temps, Star. Hi ha alguna cosa, Star, que ja t'ho diré entre setmana, que m'agradaria que recuperessis. De fet, anem a recuperar-ho ara. Tu te'n recordes, Star?
3: A veure.
1: O sigui, el que té el Generació Digital, i això ho explicarem, és que vam ser primers en moltes coses.
3: Ostres, i com una pila, eh?
1: Una pila, i no demanàvem permís, perquè nosaltres anàvem bona fe. I un dia el que vam fer és crear, per exemple, el nostre canal de YouTube. Sí. I vam fer-ho sense demanar permís a la casa, no? Estàvem a Catalunya Ràdio.
3: És millor demanar perdó que no perdó.
1: Exacte. Sí, sí, certament. Sí.
4: Molt bé.
1: I de fet vam ser el segon de tota la casa. Els primers van ser la gent de l'Sputnik. I tal. Després ens ho vam fer tancar, perquè tot això també ho explicarem. És a dir, tal. I un dia recordo que teníem una aplicació del Generació Digital. No sé si te'n recordes que vam quedar amb responsables de TV3, que jo no coneixia, i volien saber què és el que estàvem fent.
3: Sí.
1: I tu havies fet de
3: la part gràfica, sí.
1: La part gràfica.
3: Els menús interactius i tal, sí.
1: Total. I una mica ens van dir, això està molt bé, però no.
3: Sí, principalment perquè deien, me'n recordo que deien, perquè l'estètica trencava, diguéssim, l'estètica de la casa.
1: Exacte.
3: Que perquè no eren els mateixos colors, sí. Cap problema, això se soluciona.
1: Sí, sí.
3: Ja, però és que el contingut...
1: Sí, sí.
3: Ah, però cap problema, això se soluciona.
1: Sí, sí.
3: Ja, però si tot era una miqueta... Al final era, mira, nens, no, no.
4: Exacte.
3: I
4: ara
3: no
4: vull jo.
3: Les indirectes, no.
1: I el tema va ser molt fort, perquè va ser una reunió que recordo al despatx. Llavors vam arribar l'Estar i jo, ens vam asseure, i hi havia una persona que jo no coneixia que venia de la tele. Va començar dient, que això, clar, ens heu d'avisar abans de fer una cosa com aquesta, i dèiem, no, però si això no està publicat, no, clar, no hem fet res. I llavors va venir una altra persona, que era com una altra persona també responsable. I altre cop havíem de sentir, no, és que això que acabeu... I van ser tres persones que vam haver de... Clar, que dius, home, però per favor, o sigui, comencem...
3: Una vegada n'hi ha prou, ja
1: sí,
3: ho entenem.
1: Exacte.
3: Per molt que juguem a videojocs, no vol dir que no entenguem les coses.
1: Jo crec que aquell dia se'n recorden d'aquesta reunió i deurien dir, però aquests qui són?
3: Què fan? Què fan aquí, amb aquests cabells?
1: Sí. Ai, sí, no ho sé, la veritat.
3: Sí. No, però és veritat que sí que hem sigut la modèstia part pioners en moltes coses,
1: Sí.
3: Ara coses normals del dia a dia,
1: sí.
3: Les vam fer nosaltres.
1: Totalment.
3: Una que vam fer va ser una connexió, què era, amb FaceTime, penso que era.
1: Sí.
3: Una primera connexió, diguéssim, digital des de França amb ordinador.
1: És veritat.
3: Amb el MacBook del Gustavo.
1: Sí, és veritat.
3: Estava jo al Futuroscope i vam connectar en directe.
1: Sí,
3: és veritat. I, esclar, la casa va al·lucinant.
1: Clar.
3: Escolta, això, aquesta trucada se cobra revertido. Sí. Això quan... I no, van tenir que explicar, no, això és per internet.
1: Sí,
3: com,
1: exacte.
3: Que es pot parlar per internet.
1: Sí. Doncs explicarem moltes d'aquests detalls, doncs justament en veu dels protagonistes, en aquest espai que tindrem a la zona més important. Em sembla que li diuen el Main Stage o l'espai Movistar, que serà el qual nosaltres parlarem i farem aquesta xerrada el dissabte de la setmana vinent a les 12.
0: Has descarregat Generació Digital.
1: Avui l'Eli no està perquè està preparant precisament tota aquesta
3: una
1: moguda.
3: Feinada, una feinada que té, pobra xiqueta.
1: Exacte, però m'ha dit, escolta, l'únic que pot obrir avui el cofre és l'Americo.
2: M'ha donat la clau, sí.
1: Sí,
2: la
1: que dic, que fort, dic, això és fortíssim. Així doncs, escolta'm, endavant, ja pots obrir...
2: Molt bé, doncs estic obrint, a veure què és el que trobem. Efectivament, si és el Arkanoid DS, efectivament, sorpresa per ningú, per la DS. L'Arkanoid DS és, l'adaptació per la Nintendo DS del clàssic Trencamaons de Taito, publicada el 2007. La gràcia d'aquesta versió és que manté l'essència del joc original,
1: sí.
2: Però que aprofita les dues pantalles de la consola per allargar l'àrea de joc. A més, i això és una cosa molt xula, és compatible amb el, atenció, Paddle Controller.
1: Que el tenim aquí.
2: Que el tenim aquí, sí, estava dins del cofre, també. Sí, sí. És una cosa, bueno, d'ASMR. A veure, dona-li, Albert, a veure com
1: mira,
2: fa.
1: Mira, és que atenció, És que és bestial.
2: Increïble,
1: és bestial.
2: Increïble.
1: Sí, sí.
2: És una rodeta analògica que es connecta a la ranura que té la consola pels jocs de Game Boy Advance.
1: Correcte.
2: Es connecta aquí sota i llavors com que tu és el comandament, no?
1: Exacte.
2: Llavors amb el moviment de la pala del joc, de l'Arkanoid, doncs el pots controlar d'una manera molt més precisa i s'acosta molt més a la sensació de jugar a l'arcade original.
1: Aquí sí que podríem dir que jugar a l'Arkanoid amb aquest tipus de control, efectivament és el que dius tu, Istar, no sé si estàs d'acord, és totalment diferent.
3: Totalment.
1: Oi que sí?
3: O sigui, aquest joc es va fer per jugar amb aquest comandament.
1: Perquè a les màquines recreatives també ens trobàvem aquesta...
3: Sí,
1: no?
3: És com una rodona de volum.
1: Exacte, no és un joystick, eh?
3: La típica, clar, ara no sé com m'ho explicaria el jovent, però si tu una torre musical o una cosa, hi ha una cosa rodona, i tu mous a dreta i esquerra, la fas girar, per entendre's, no?
1: Molt
3: com
1: bé.
3: Si fos un tornillo que l'has de girar. Llavors, clar, tu giraves a la dreta i esquerra, llavors la pala es movia a dreta i esquerra. I lo xulíssim d'aquest Arkanoid DS és que aquest cric-cric-cric que sentien és com si fos el cric-cric d'una caixa forta, saps? Que no gira del tot i que se'n va. No? Té aquest petit com topes, diguéssim, que clac-clac-clac-clac, és brutal.
1: I li dona com una sensació de força molt...
3: Més de control i que tu saps el que estàs tocant.
1: Correcte. Jo no sé, Débora, si segur que has jugat aquest videojoc a l'Arkanoid. Recordes quan... et baixaven, doncs, els power-ups, no? I de vegades, clar, decidies aquest no l'agafo, perquè em lio, ara sortiran tres boles i tal, prefereixo agafar el que dispara. No sé si això et passava, Débora.
4: Em passava i encara em passa aquestes decisions difícils dels videojocs de sí, segur que després va, vinga, segur que sí, i passa la partida i dius, mira, hauria d'haver fet el contrari. Ai, de veritat.
3: Quan tenies que evitar el power-up que no volies agafar.
1: Sí.
3: Era més difícil. El que et feia petitó, dic, aquest no el vull, la lletra ve. No.
1: I sobretot quan apareixien tres boles, la concentració... Brutal, eh?
4: T'ho fa passar malament, però t'ho fa passar bé. No ho sé.
3: Te puja l'emoció, les endorfines. Te posen allà a mil.
1: Sí. Doncs escolta'm, fantàstic. Aquest joc ens ha recordat amb aquestes dues capses, perquè tenim la capsa del videojoc i també tenim la capsa d'aquest controller, que a més amb lletres japoneses, no? O sigui, això no sé si directament ha vingut del Japó, eh? Directament,
3: sí, això aquí no existeix. No,
2: sí, ha vist món el cofre màgic aquesta setmana.
3: Sí. És màgic.
1: Exacte.
2: Clar, efectivament.
1: Fantàstic. Doncs continuem amb el Generació Digital.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1152 en el programa d'avui, que estarà dedicat en bona part a l'esdeveniment de la setmana vinent del Saga Barcelona Game Fest, una trobada imprescindible de la indústria dels videojocs, vista des del mercat i també vista des de l'usuari català. Coneixerem alguns dels detalls a través dels seus responsables i també tindrem temps per conèixer les notícies que ens porta l'Star i l'actualitat de la setmana. Això és el Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública.
0: Una mirada diferent als videojocs. Per aprendre, pensar i somiar.
5: Oi! Diana!
6: I want to make you a spy.
7: When you're ready, Bond.
8: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
9: Generació Digital, amb Albert Murillo.
10: Els diumenges a les 10 de la nit. A
9: ICAT.
1: Molt bé, Débora, hi ha alguna cosa que hagis jugat, vist, llegit, que tinguis ganes de comentar als nostres oients?
4: Doncs sí, he tornat a la meva faceta rolera, en aquest cas,
1: molt bé.
4: I a sobre, en català.
1: Molt bé.
4: Fa uns mesos que estic jugant a partides de rol en català, també en castellà, però mira. Vaig conèixer una comunitat que es diu Tirant lo Dau, no? Que és una comunitat d'aficionats als jocs de rol en català.
3: El nom està molt ben trobat.
4: Sí, és genial, o sigui, i la publicitat que té això, el màrqueting que té això. Bé, fantàstic. Aquí què hi trobem, no? Doncs partides mensuals, esdeveniments, jocs de rol creats en català i traduïts i localitzats a l'idioma, xerrades i directes, i un grup de Telegram que aplega tot això i més, no? Ja fa uns mesos que estic jugant a les partides mensuals que es fan en línia i la veritat és que estic molt, molt contenta. Per apuntar-te, només el que has de prendre nota, no? Del dia i l'hora que s'obren les places d'aquestes partides i posar el teu nom d'usuari de Telegram i un correu electrònic. I ja està. O sigui, si tens plaça, ja entres a jugar directament, parles amb la persona que dirigeix la partida i ja està. A les fitxes de cada partida, i això jo ho agraeixo molt com a jugadora, i trobes tota la informació, la sinopsis, el dia, l'hora, les plataformes que es fan servir, el nombre de places i les eines de seguretat, superimportants ara mateix amb el rol, perquè si hi ha alguna cosa, algun tema que tu et pugui provocar un malestar, que es pugui parlar abans de la partida o que tu sàpigues que aquesta partida potser no és la teva partida.
1: Ja.
4: En canvi, si el que vols és dirigir partides, doncs també es fa com una mena de... durant uns dies del mes, pots enviar les dades de la mateixa mitjançant un formulari super senzill, fàcil i amè a la pàgina web, el termini establert per fer-ho, i ja està. La veritat és que senzill i divertit. A més, el grup de Telegram sempre està actiu, vull dir que hi ha recomanacions, es comenten els esdeveniments que hi ha a prop, o sigui, hi ha com una comunitat molt activa.
1: Molt bé, fantàstic, els Tirant l'Udau i Américo?
2: Doncs mira, t'ho comentava abans de començar a gravar, que teníem la DS aquí dins del cofre màgic i tal. Jo ara estic amb la PSP, que és com l'altra consola, no?, coetània d'aquesta.
1: I
2: estic jugant al Persona 3 i m'està... Bueno, l'estic rejugant, de fet, perquè és un joc que vaig jugar en el seu moment ja, i m'està resultant balsàmic. Vaja, és una cosa al·lucinant. A mi m'agrada molt els estius jugar-me un JRPG d'aquests que són com de 80 o de 100 hores i d'anar jugant poquet a poc, i ara ja me l'estic acabant i està sent una experiència superxula. Recordar com, doncs, aquells personatges, les històries, tal... El tema de... la manera en la que funcionen, de fet, els combats, no?, en els jocs d'Atlus, en el Shin Megami Tensei, Digital Devil Saga, Persona, no sé què, tal... que jo, bueno, m'agraden molt, llavors els he jugat molt i ja arriba un punt en el que són com segona natura en el meu cap. Llavors com puc estar rotllo mirant una sèrie i jugant, i llavors és com, em resulta super relaxant, una molt cosa bé. Meravellosa.
1: Molt bé, Estar?
3: Doncs mira, jo aquests dies estic per fi acabant un parell de novetats de jocs d'Spectrum. Una la veureu la setmana vinent, de fet, aquí al
1: Saga.
3: Al Saga Barcelona Game Fest, sí. Que és el joc de Ferran Radin, que és el Galacticon per Spectrum, amb una edició que és espaterrant.
1: Què m'estàs dient? Sí. Galacticon, que vam parlar amb ell d'aquest videojoc.
3: Galacticon, que hem fet per Switch, per PS5, sí. Fins i tot recreativa, doncs l'ha fet per Spectrum, amb una edició que us deixarà amb el cul tort, perdona que t'ho digui així, però és així. I també preparant-me per bueno, una altra cosa, una parella de programadors, no són parella entre si, vull dir que són un duet, de programadors que tenen edat per ser avis, de fet ja són avis, que també els he preparat, han fet un joc després de 26 anys que teníem pendent, una història molt bonica d'unes promeses que van fer a unes persones de l'època daurada dels ordinadors de 8 bits, i ara l'han acabat, el Zamonar 2, i també els he fet una edició especial que també si l'altre es deixava amb el cul tort, aquest els deixarà un altre retort.
1: Doncs això que ens expliques és molt interessant, tot això ho podeu trobar a Matranet,
3: sí, que és matranet.net,
1: exacte, sí. Que és la teva botiga, i d'aquí dues setmanes, si tot va

0: envies el no sé què de la pantalla o hi ha algun...
1: Un condensador.
0: Sí, el condensador que no funciona.
2: Doncs, fixa't, jo he llegit, jo no he tingut cap problema, eh? I mira que jo li vaig donar molta canya a la PSP en el seu moment, però he llegit a internet sobretot problemes amb la bateria.
3: Sí.
2: Sembla que potser s'infla una mica i l'has de canviar, però crec que és relativament senzill. Comprar una bateria a AliExpress o on sigui.
1: Això, a més, la Débora ho sap fer, aquestes coses.
2: A més, la Débora, exacte, ella diu que sí de fons. Jo entenc que ella... El Lidia produeix
1: ella. Arregla comandaments, no? Si arregla comandaments, pot arreglar una PSP.
3: Em va tocar la meva sí, que se li va fer això amb la bateria i res, no, compres una altra, la treus amb compte, sisplau, eh? Perquè aquestes coses com les piles, eh? D'acord? I ja està, i poses la nova, eh? Ara n'hi ha moltes, o sigui que no és gaire difícil tampoc.
0: Molt bé.

0: Durant el programa d'avui hem escoltat ja dos d'aquests separadors nous dels 25 anys que ens ha fet el Xavi Serrano, i falta un tercer que escoltarem en primícia precisament el dissabte, dia 10, el dissabte vinent, en aquesta xerrada.
1: Són macos, eh? Ja va. Jo penso que hi haurà gent que els voldrà, eh?
0: Jo crec que...
1: Jo t'ho deixo així,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí. Doncs que vinguin, perquè es poden emportar d'alguna forma aquesta sintonia.
1: Què dius ara?
0: I no només això, sinó el que soni, hi haurà vinculat un concurs, un concursat que farem allà. Hi haurà, i diré una altra cosa, hi haurà corredisses.
1: Dissabte a les 12, no?
0: Exacte. Hi haurà, hi haurà corredisses,
2: però,
0: i a més al final...
2: Però portes corredisses o què?
3: Sí, sí, sí, amb empentes,
2: amb... Lluia estrelles, no?
1: Home, és que, esclar, si ha de vindre qui ha de vindre, escolta...
0: Ara, exacte.
1: Catifa vermella, eh?
2: Totalment. Clar, clar, clar.
0: Doncs això, del 9 al 11 d'octubre, la Fira de Barcelona-Montjuïc acollirà aquesta nova edició del Saga Barcelona Game Fest, una cita que aquest any fa un salt molt important de dimensió. Hi haurà més de 500 punts de joc, un espai oficial de Nintendo, més de 150 recreatives clàssiques, centenars de videojocs independents, competicions, convidats internacionals i una àrea professional que vol generar fins a 1.500 reunions de negoci. Això, de fet, va canviant, i el número va canviant, i sabrem, durant el programa d'avui, alguns d'aquests detalls. Una proposta que vol combinar públic, indústria, la cultura del videojoc i també presència del català, molt important. Per saber què és el que hi ha al darrere d'aquest creixement i cap on vol anar el Saga, hem fet unes preguntes a la Tina Font, que és la portaveu d'aquest esdeveniment. I de la primera pregunta, Débora?
3: Aquest és un Saga Barcelona Game Fest molt més gran que els anteriors. En què considereu que es notarà més aquesta edició?
4: El Saga Barcelona Game Fest fonamentalment parlarà per si sol. Es notarà en xifres, però volem sobretot que serveixi perquè rere aquestes xifres hi hagi clics emocionals. Només per posar-vos un exemple, comptarem amb 360 nombre total d'estands, tenim també uns 160 estudis, tenim fins a 70 jocs en català i, evidentment, és clar, tot això volem que es tradueixi en aquell record que faci que pugui ser no irrepetible, sinó millorable, esperable per a futures ocasions. Evidentment, és clar, també hem de tenir en compte que ampliem substancialment el nombre de metres quadrats, per tant, serà una fira sense precedents, fins a 14.000 al Palau 1 de la Fira de Barcelona-Montjuïc, i, com dèiem, si fem una estimació total, més de 500 jocs, punts de joc que crec que val moltíssim la pena experimentar, fonamentalment també perquè hi haurà jocs que es podran provar de manera inèdita, per tant, aquest sentiment d'exclusivitat, de pertinença, l'entenem fonamental en un espai, en un ecosistema on talent, àmbit d'empresa, però també el batec local i lingüístic hi seran molt presents, per tant, un espai on abraçarem absolutament totes les costures del sector del videojoc.
0: Molt bé, m'encanta la paraula costures i que es col·loqui en un esdeveniment de videojocs. El Saga Barcelona Game Fest vol ser alhora una festa pel públic i una fira professional. També li preguntem a la Tina com equilibren aquestes dues dimensions i també el fet de que l'àrea professional aspiren a generar fins a 1.500 reunions de negoci. Quin creuen que és el resultat concret que esperen d'aquestes trobades per a les empreses catalanes?
4: Aquestes dues dimensions són fàcilment equilibrables, perquè heu de pensar que els estudis venen a buscar un editor o un inversor i són els mateixos que després porten el joc al públic perquè el provi a la zona d'exposició, i aquesta sí que és una part importantíssima per als nostres estudis, perquè el mateix públic aconsegueix revalidar. Heu d'entendre que en l'àmbit

0: àmbit de l'escena indi que és tan prolífera a Catalunya, tenir perfils que et proven in situ, que t'ajuden a millorar el producte, és un escenari sense precedents en intensitat i en volum aquesta vegada. I a més, cada públic té el seu espai, per tant, cuidem i curem tots els públics. L'àrea professional, a més, doncs, funciona amb una entrada específica i amb la plataforma Mitomatge, que organitza les reunions entre estudis, distribuïdores i inversors, doncs, també aspirem a fer aquest salt. També hi haurà, evidentment, un escenari que plegarà un taller, xerrades amb figures internacionals del sector, com Ramil Ismail o Rachel Woods. I també, mentrestant, el públic general doncs, tindrà aquella festa per gaudir els 3 dies. És a dir, podrà provar des de les últimes novetats a l'espai oficial de Nintendo, o passejar-se pel saló recreatiu, o veure una exposició, o gaudir d'aquelles 150 màquines arcade tan clàssiques, o també, per què no, gaudir de torneig com el Super Smash Bros. O Street Fighter. I, evidentment, esclar, no ens podem oblidar del concurs de cosplay del diumenge. Per tant, tant si treballeu en el sector com qui ens escolta ara mateix li agraden els videojocs, aquest és el vostre lloc perquè gaudiu d'una àrea professional a la que aspirem generar fins a 1.500 reunions de negoci i evidentment, és clar, doncs, el resultat que esperem pel que fa a aquestes trobades d'empreses catalanes, doncs, en aquest moment podem confirmar-vos que tenim fins a 400 participants inscrits i unes 350 reunions concertades. I la xifra, evidentment, no para aquí. L'objectiu és arribar a les 1.500 trobades i sabem doncs, que és ambiciós, com us explicàvem. I clar, lògicament esperem que en surti doncs, un contracte d'edició per un dels nostres estudis, un finançament, una projecció internacional, que els estudis que també venen d'altres punts, que el nostre públic també convidat des del Japó trobi a Catalunya un espai on tingui ganes d'arrelar-s'hi, on vegi aquest espai com un espai corporatiu i potencialment important efectes de negoci, com de fet ja és, i per tant és rubricar la importància que té el nostre mapa en l'escena internacional. I no es tracta només al final d'aquests 3 dies, volem que tots aquests estudis catalans en surtin reforçats durant el curs de tot l'any, no? A més, comptarem amb Bandai Namco, tindrem Larian Studios, Scopely, per tant, aquesta vegada no us ho podeu perdre.
1: El català és un dels eixos del Saga Barcelona Game Fest. Com garantiu que continuï sent central ara que l'esdeveniment creix i es vol internacionalitzar?
0: Per a nosaltres, créixer i apostar pel català són sinònims. De fet, des de l'organització posem totes les eines perquè sigui així. El català és la llengua oficial del saló, observem a la senyalètica, als punts d'informació, a la botiga oficial, que evidentment, esclar, funcionaran en català i molts estants també atendran a la nostra llengua. A més, tots els continguts i xerrades tindran versió en català i hi haurà una 70 de jocs disponibles en català senyalitzats perquè el públic els trobi fàcilment. Però les eines soles no ho fan tot. El que realment garanteix que el català sigui viu al saló és la voluntat de les persones que hi venen i si el públic parla en català, el saló parla en català i per això us animem a venir del 9 al 11 d'octubre a Montjuïc i a fer servir el català per demanar informació, per comprar, per parlar amb els estudis o per comentar una partida. És un espai de negoci, és un espai de trobada, és un espai de connexió i és un espai que volem que parli la nostra llengua.
2: Molt bé, ara la Tina Font, que és la portaveu d'aquest esdeveniment, comentava, ho feia abans, d'aquests videojocs, Débora, que són independents, d'estudis independents, que ens podrem trobar uns quants, no?
3: I tant! Dins de la fira, a l'àrea de joc, trobarem fins a 300 títols d'estudis independents i editores reconegudes. Perfecte per descobrir nous videojocs, molts d'ells en català, com ha dit la Tina Font.
2: I en tens algun així que hagis posat a l'ull o no?
3: Doncs sí, mira, un dels estudis que hi participarà és l'Ertal Games, una creadora de Barcelona que desenvolupa novel·les visuals BL. Què és això del BL? Boys, Love o Amor entre nois des del 2017, o sigui, veterana a la indústria.
2: I tant.
3: El seu nou projecte s'anomena When Two Roses Collide perquè succeeix a l'esdeveniment històric de la Guerra de les Roses, la Guerra Civil Anglesa, on es van enfrontar la casa de Lancaster i la casa de York. Té demo ara mateix a Steam, actualitzada fa ben poc, uns dies, em sembla. Ja sabeu que em tornen boja les novel·les visuals, així que l'he tastat, evidentment. De què va això? El Hugh Bolton, és fill, el fill gran i hereu del baró Powick, té una relació amorosa secreta amb el Robert Burdett, fill del Lord Ross, no? Quan el conflicte de la Guerra de les Roses esclata, són a bàndols oposats per les lleialtats de les seves famílies. Tenim safreig. La demostració del joc és una mena d'episodi introductori, no? Protagonitzat pel Hugh i el Robert, i se situa uns dies abans de l'inici del conflicte, d'aquella reunió on tot començaria. Els diàlegs de When Two Roses Collide, això m'ha encantat, encendissen a l'època històrica del segle XV amb tota mena de dades verídiques i un llenguatge coetà. És a dir, parlen com si fos de l'època, encara una mica actualitzat, d'acord? El joc estarà disponible al català.
2: Oh, interessantíssim. De fet, ara comentaves això de que et parlen com al segle XV. Tinc un amic que li ha posat a dalt de tot el ChatGPT que li parli també com al segle XVIII.
3: Què dius?
2: Sí. I tot el que li diu, com si fos... No, i a més, està com si ell fos un noble o alguna cosa així, que dius, hòstia, però de veritat... O sigui,
4: Mostra, Mercè...
3: No,
4: sí, exacte.
3: No calia.
2: No, al final dius, mira, escolta, que cadascú estigui còmode...
4: Sí,
2: com...
4: però escolta, que és fotut, eh? O sigui, vull dir que no és com les pel·lícules de Bosa Mercè, que pugi i vagi... No, o sigui, que els verbs canvien, eh?
2: Exacte. No sé, t'ho has trobat divertit. No?
4: Mare de Déu, portem-lo, generació, sisplau, portem-lo.
2: Què coneixerem més allà al Saga, Barcelona Game Fest?
3: Doncs, a més, dones professionals als videojocs, com sí? l'Hertal Games, no? En aquest cas, a l'espai gaming en femení del Saga Barcelona Game Fest, no? Una exposició híbrida i itinerant que aterra a l'esdeveniment, amb un paper capdal d'integració lingüística i social. La gaming en femení apropa fins a 25 dones referents de la indústria dels videojocs al públic, amb activitats al seu voltant com visites guiades. Crec que les teniu en català, castellà i anglès. Està coordinada per la creadora de contingut, Susana Pérez, coneguda com a Simmer Valenciana, que jo crec que aquí el programa la coneixem bé,
2: i
3: impulsada per Gaming Cat, una comunitat i associació catalana d'aficionats als videojocs.
2: I atenció, perquè al Saga Barcelona Game Fest també hi ha molta competició. Poques vegades en parlem al Generació Digital, i això jo crec que no és de justícia. Aquests són alguns dels videojocs competitius de l'esdeveniment. Bé, és un dels grans clàssics de Nintendo i un dels jocs de curses més populars de la història, la versió deluxe de Switch del Mario Kart 8. De fet, un dels videojocs més venuts mai per una consola de Nintendo. Aquí veurem a tots els jugadors conduir perfecte per tota la cursa i intentar no perdre-ho tot per una closca que vingui de darrere sense...
4: Una pela de plata.
2: Sí. Jo això de les closques, sempre... Alguna partida que he fet amb el Francesc Xavier Blasco, que sempre m'enviava closques i anava, saps, allò que em matava.
1: Típic del francès, em diria. Sí, típic del francès.
2: Un altre videojoc que també hi haurà competició. I de fet és un clàssic dels salons recreatius de Sega que va triomfar especialment a la Dreamcast. Una curiositat és que va ser dels primers jocs de tennis molt populars a permetre jugar també a grans figures femenines. Controls senzills, molt arcade, partides ràpides i molta més profunditat del que sembla. És un videojoc de tennis que a mi m'entusiasmaven quan vam entrar a la dècada del 2000, el nou mil·lenni, i que doncs veia els jocs per Dreamcast i m'encantaven. Éreu de jugar aquests videojocs vosaltres? De tennis?
4: Jo no gaire, perquè el que havia dins era una Dreamcast.
2: Clar, sí, és veritat.
4: Anaves a jugar i hi havia gent, vull dir, el tècnic tal, veies que la màquina oberta i a dins havia una, sense vergonya, una Dreamcast quasi amb el compact disc, i dius...
2: Clar, això deia molt de la màquina, clar, no?
4: Sí, però dius, això ho tinc a casa.
2: Claro. O
4: sigui, no sé, tinc que fotre un euro aquí per jugar a el que tinc a casa.
2: Clar que sí. Atenció, un altre joc que m'ha encantat la música. Un dels meus somnis és que algun dia puguem tenir un... No un opening, saps? Un closing de la generació d'aquest tipus. Però fet expressament, eh?
3: Sisplau.
2: Per favor. Això és... Digues.
4: No vull dir que anava a dir entre el Serrano i jo, potser aquí hi haurà punyetes amb hòsties, a veure, aquí dels dos.
2: Perdona, sí?
4: Això és una mica un 2-3, també.
2: Totalment.
4: Que digui,
2: Val, no sé, jo ho deixo aquí. A veure, aquest també el veurem en aquest esdeveniment, el popular joc musical japonès de Bandai Namco, que es diu Taiko no Tatsujin, en què hem de tocar un tambor seguint el ritme. Això pot ser molt divertit de veure.
4: Però gran, O sigui, és un tambor, sí. Un senyor se l'ha de tractar de vostè.
2: Exacte. De fet, hi ha al Japó tota una institució, sí. I encara és molt habitual trobar-ne màquines recreatives als arcades. Quan vaig viatjar al Japó, em vaig trobar una i funcionava perfectament.
4: Clar.
2: Jo crec que aquí has de ser molt bo amb aquests de japonesos del ritme, i són espectaculars de veure,
1: Però escolta, Albert, jo vull jugar això amb tu. Fem una partida allà, o què? Si estava disponible, potser jo, podem...
2: Doncs potser
1: no?
2: sí.
4: Potser aquell dia li fa mal el canell.
1: Sí, no?
2: A més, tinc una petita lesió ara a l'espatlla.
1: Una petita lesió,
4: de jugar al tenis. De jugar tant al tenis.
2: Sí, una petita que crec que en una setmana em farà més mal i tot,
5: Musa! Solo am resta ganmanai.
2: Aquesta música només pot sonar a simuladors de futbol. Aquest és el nou joc de futbol d'eSports, el FC26. És la nova entrega de saga futbolística, hereva directa dels FIFA. I, veurem també a gent, jugant en aquest títol, que ja té més de 30 anys, i el nom nou, continua sent el gran referent del futbol virtual competitiu, i que moltes... emissores i televisions generalistes, quan va sortir en van parlar. En aquesta música, que és un videojoc que domina molt l'Star, que és el Street Fighter 6.
4: Amb el 6 potser no tant, encara no.
2: Encara no, però encara... Sí. Home, però si tens una base del...
4: Sí, no, això sí.
2: Sí, oi?
4: Sí. I sense comandaments també. Sí.
2: Val, molt bé. D'acord.
3: Quina por.
2: La sisena entrega principal d'una saga que va ajudar a convertir els jocs de lluita en un fenomen mundial, que també veurem al Saga. Jo recordo el Street Fighter 2, que va, fer que molta gent anés moltíssim al Salón Recreatiu, que mirés molt com jugava la gent.
4: Sí.
2: Això recordo que ho deia molt el Jordi Selles, que li encantava veure per entrenar-se mirant els jugadors que sabia molt més que ell, no?
4: Sí. I això està molt bé, si pot ser, si hi ha comentaristes aquí al Saga...
2: Sí, n'hi haurà, i en català.
4: Doncs no us perdeu els comentaristes.
2: Sí,
4: De veritat, o sigui, és més experiència veure una retransmissió d'una partida,
2: sí.
4: I més d'aquest tipus, pràcticament que no la partida en si. De veritat, ja m'ho direu.
2: Doncs mira, també veurem aquests jugadors jugant i escoltant aquests càsters en català que retransmetran aquestes partides i aquestes lluites entre dos jugadors. I per acabar la llista, també el Super Mario porta el futbol a través del seu títol Super Mario de futbol. És un videojoc que va sortir i va debutar l'any 2005 a la GameCube, i que sempre ha apostat més, diguem-ne, per l'espectacle arcade, que no...
4: Sí, per dir-ho d'alguna manera.
2: Exacte,
4: sí.
2: Que no aquell que comentàvem d'eSports, no? N'hi haurà més, de videojocs competitius, i que crec que també està molt bé poder-ho escoltar, seure i, comprar-te algun entrepà que segurament podràs comprar allà al costat i veure com jugant tota aquesta gent i com crida absolutament la gent, i jo penso que és superdivertit. I escolta'm, quines facetes hi haurà més importants al Saga, Américo?
1: Sí, una de les més importants, com tu dius, que trobarem al Saga Barcelona Game Fest, sembla que serà el cartell de conferències i xerrades.
2: Sí. Mm-hmm.
1: Amb noms rellevants, tant del panorama nacional com de fora del país, ens oferiran un bon calendari de ponències, entre les que destaquen confirmacions com Miki Higashino, compositora de la banda sonora de clàssics de Konami, o l'agenda de Construct Team, per exemple, que parlaran sobre el desenvolupament del seu últim joc, que l'han estat fent juntament amb els nois de Selkie Harbor, que és Virtu and a Sledgehammer, que de fet fa poc van anunciar la data de llançament, que sortirà a finals d'aquest mes. O sigui que ja està a punt i es podrà provar allà quan...
2: O sigui, abans que aparegui, com ens deia la Tina Font, ja podrem jugar. Això
1: efectivament.
2: Molt interessant.
4: Bé.
2: Sí.
1: Però per mi, fixa't que una de les notícies més importants en aquest sentit ha estat la presència en l'esdeveniment del Rami Ismail, conegut creador de videojocs independents. per donar una mica de context, Ismail va començar a fer-se un lloc, no?, en el món del desenvolupament underground amb l'estudi Blambeer, que juntament amb el seu col·lega, el Jan Willem Nischham, tots dos van crear videojocs de culte de, bé, doncs, tan recordats com el Ridiculous Fishing, que no sé si l'ha jugat aquest, és al·lucinant, sí. L'iPhone molava moltíssim, el Lufthansa, que és un d'aviació, així amb un estil arcade 2D xulíssim, també molt guai, i el Temporal Nuclear Front, que és un joc que, vaja, larger than life, com diuen els anglesos, no?
2: Per cert, aquest que comentes, el Ridiculous Fishing, perquè la gent es faci una idea de com era, què és el que veies?
1: Doncs fixa't, és un joc que a mi m'agrada molt perquè, bueno, tu ets un senyor que està en una balsa pescant i llavors és un joc que funciona com en dos actes. Primer, tu llences la canya i llavors, a mesura que va baixant, has d'anar esquivant els peixos fins que arribes a un cert punt i llavors, quan ja toques fons, diguem, la canya comença a pujar cap amunt a tota velocitat i llavors el que has de fer és el contrari, intentar agafar tants peixos dels que has anat esquivant abans com sigui possible, doncs, per treure la millor quantitat de punts. És un joc al·lucinant, és superdivertit, supersenzill, d'aquests que abans quan es feien jocs de mòbil que no tenien microtransaccions de l'hòstia i que simplement et compraves un joc i ja està. Jo el recordo amb molt de carinyo, aquest.
2: Jo recordo quan el meu pare anava a pescar a Roda de Barà, que l'acompanyava algunes matinades, i recordo que sempre que m'aixecava pel matí anava a obrir la nevera a veure quants peixos podia veure, no? I de vegades n'hi havia moltíssims, però quan anava a passar, ho passava tan malament quan pescava i deixava els peixets allà, que es movien. Era horrorós.
1: Jo crec que no podria,
2: Era horrorós. I després, moltes vegades, que de fet la pesca és un dels esports més practicats al món, sobretot als Estats Units, no?
4: Sí, sí.
2: I que molta gent pesca i després torna el peix, no? O sigui que és el fet que mossegui l'ham, no? És la gràcia, no?, per molta gent, i després el tornen, però clar, amb una ferida a la boca que sempre penso, hòstia...
4: Que la mare que et va matricular.
2: Sí, sí, clar, dius, hòstia...
4: El peix a l'aigua.
2: Sí, sí.
4: I amb l'aigua salada, a més a més, imagina't.
2: Totalment.
4: Anar amb la boca, amb la sal...
2: Sí, sí, horrorós. Bé, perdoneu, que no
4: I
2: volia continuar,
4: no,
2: sisplau, Américo.
1: Bueno, i després de la participació... Bueno, després de la separació, perdona, de Blambeer a l'any 2020,
2: sí.
1: Ismail va dedicar la seva carrera, o ha estat dedicant fins ara, al màrqueting i a la comunicació en diversos estudis, a ajudar altres desenvolupadors amb la difícil tasca, no?, que és vendre jocs a editores i publishers, i a l'activisme polític i pro-Palestina dins del món dels videojocs. Per tant, és una persona, vull dir, que val la pena escoltar les coses que ha de dir, no?, en aquest sentit.
2: Molt
1: Podrem
2: bé.
1: Veure, ja, doncs ja dic, una xerrada seva al Barcelona. És una gran fita per l'esdeveniment, una, de fet, gairebé tan gran, posava aquí, no?, com acollir la celebració dels 25 anys de la generació digital. Però, bueno, què és això? I, a més, no sé si ho sabíeu, això jo ho vaig descobrir tafanejant una mica la web de l'esdeveniment, que el Pafos anirà, també.
2: Sí.
1: Que tindrà,
2: sí.
1: Bueno, no sé què és el que li donen exactament, si que presentarà alguna coseta o si farà alguna xerrada.
2: Sí, amb l'Eric, que és...
1: Però,
2: sí.
1: Ah, bueno, clar, sí, amb el de
4: Legendes
1: de Juegos, no? Que xulo,
2: sí.
1: Que xulo.
2: Sí, sí, estaran allà i que crec que és que hi ha com un clàssic absolut,
1: sí.
2: I els podrem escoltar també, si no estic equivocat, la tarda de dissabte. Ara... Bé, no, la gent que vagi directament a la pàgina de la Saga i ho podrà veure. També recomano dissabte a la tarda, aquest segur, el Luis Schinyuden parlarà de tots els detalls que ens va explicar una mica la setmana passada de Gaudí, el vent de Barcelona, aquest nou videojoc que ell ha recuperat i que ha traduït el català amb més de 27.000 paraules. Explicarà tots els detalls de com ha aconseguit aquest videojoc. I ara, una primícia. Per la gent que deia, ai, no sé si anar als 25 anys i no sé quina mandra, doncs que sapigueu que al final d'aquesta xerrada es regalarà un Gaudí a un dels oients que estigui en aquell moment veient... Doncs a la xerrada hi haurà una persona que s'emportarà, i aquesta persona ha de saber de videojocs perquè hi ha d'escoltar aquest programa de tant en tant, perquè si no, no ho encertarà. I si ho encerta, s'emportarà a Gaudí al vent de Barcelona.
1: Però què vol dir que ho encerta? Que se li farà una pregunta?
2: Sí, una pregunta vinculada amb una música.
1: Cuidado.
4: Molt fàcil. Quants anys tens? I si l'encerta, doncs som quatre.
2: Ara, exacte, clar, exacte.
4: El teu color preferit.
2: Sí, sí.
4: Saps? Una pregunta senzilla.
2: Doncs penseu això, que us podeu emportar un d'aquests jocs per PC que sortirà a la venda el dia abans, el divendres, i que el Luis Schindluden doncs, ja vendrà des d'allà mateix al Saga doncs, a aquest videojoc. Ho he dit que val la pena, no? Penso?
1: Jo crec que sí.
2: I tant. Que sí, molt bé.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: També val la pena escoltar l'Star de tant en tant, eh? Escolta.

0: Això què és?
1: Buf, és que clar, em poseu aquestes músiques, jo m'emociono, em pujo el volum i va. Mira, això que sona, tot i que pot semblar Billy Idol, no?
0: Sí.
1: A veure. Doncs no ho és. Això són els Polish Metal Alliance, del que vindria a ser la definició d'un supergrup de músics polonesos. Val? Un supergrup és quan tu agafes artistes de diferents grups i en fas un grup nou.
0: Sí.
1: Amb gent molt potent.
0: Molt
1: fas un supergrup.
0: Sí.
1: Aquesta gent, doncs, bueno, té edat per començar a ser avis.
0: Uh-huh.
1: I tots són polonesos, ja dic, no? Es van juntar en temps de la pandèmia per tocar versions de música rock des de casa.
0: Uh-huh.
1: Aquí teníem el que teníem, i a Polònia, doncs, tenien això, una colla de rockers, de rockers, amb molt de talent i amb una precisió d'interpretació de veritat realment fabulosa. Ells toquen, fan concerts, també, toquen temes de Queen, d'Iron Maiden, Metallica, Ozzy Osbourne, i, nens, és que ho claven en tots els aspectes, de veritat, eh? O sigui, són quelcom més, saps, del típic grup de versions,
0: sí,
1: que fan a les festes majors.
0: Uh-huh.
1: Doncs ells no, són més, calquen cada nota, cada harmònic, cada entonació, cada so. De veritat, us juro que és increïble.
0: Val?
1: Doncs bé, aquesta mena de còpies perfectes, no, o gairebé perfectes, per mi són molt, molt difícils de trobar en el món dels videojocs. Costa més, però, fer entendre que una còpia, que un remake, que una versió, no és igual que l'original, encara que s'assembli molt, perquè, senzillament, el públic no sap veure ni reconèixer. És desesperant. Llavors, què podem fer quan ens arriba una còpia que no és com l'original? Que és una cosa increïble. Ara, de veritat, Murillo, ho sento molt, no tindríem temps per desgranar-vos la solució, però sí que podríem preguntar a algun expert, com per exemple la gent d'Steam, que aquí ve la notícia d'avui, que els acaben de fer, com es diu a l'argot futbolístic, un gol per l'escaire.
0: Ai, mare.
1: Veuràs, mira, resulta que a diferents llocs d'Steam, per exemple, a la de l'estat espanyol, ha aparegut un joc per descarregar que es diu Wonder Boy in Monsterland.
0: Uh-huh.
1: Et sona?
0: Sí, i tant.
1: És una versió arcade, és un joc de tota la vida, molt de Sega, molt xulo. La qüestió és que aquest Wonder Boy in Monsterland, que està a la venda a la botiga d'Steam, no és una producció de Sega.
0: Uh-huh.
1: Tampoc està llicenciat per Sega. De fet, Sega no sap res. O sigui, no ha donat ni permís ni res. O sigui, vaja, que és una versió pirata 100%. O, com algú diria, és una repro.
0: Ai, sí.
1: Saps? Allò que, ai, això no. Però vaja, que en realitat el programa tot el descarregues i és el MAME, saps? El programa,
0: sí,
1: un emulador, que s'autoexecuta amb la ROM de la recreativa. O sigui, esforç zero, o sigui, no han programat res.
0: I quan val això?
1: Això val 4,15 €.
0: Uh-huh.
1: Es comenta, sobretot venia aquesta notícia, venia de Japó, o sigui, ja ha traspassat tot el planeta, que deien que a Japó havia venut 10.000 còpies. Això són 40.000 € facturats. Uh-huh. Steam es queda una mitjana del 30% del que ven, són uns 12.000 € a la butxaca del senyor Steam i 28.000 € pel pispa que l'ha pujat i que l'està venent. Murillo, què hem de fer? Què hem de fer? Val, doncs fem el Donkey Kong, de Donkey Kong. Farem el burro, si vols veure-ho així, no? Podem parlar més de coses pirates i fins a on es pot arribar a manllevar jocs que no són teus, sota aquella bufonada, saps, de que, com que jo l'he pagat, és meu.
0: Ja.
1: I com que és meu, faig amb ell el que em roti.
0: Mm-hmm.
1: No? O allò, saps, allò que és molt, molt bonic, d'allò que la cultura ha de ser gratis, ha de ser gratuïta.
0: Ja.
1: I si el videojoc és cultura, llavors el videojoc ha de ser gratuït.
0: Sí.
1: A veure com m'ho expliques, no? A veure com li fas entendre això a la gent. Doncs vinga, va, de Donkey Kong, parlem de coses pirates i de l'home del sac. En aquests temes, el Papus, el senyor Nintendo.
0: Perdona, Star, a Nintendo,
1: sí,
0: que estarà amb molts metres quadrats a l'esdeveniment, al Saga, eh?
1: Doncs jo intentaré evitar-ho.
0: Perquè
1: quan el senyor Nintendo, quan es posa en plan psicòpata, fa por. I ara m'entendreu
0: molt
1: bé, perquè a la segona notícia tenim el cas d'en James Arcox Williams, un senyor, un moderador d'una pàgina, una secció de pirates, per piratejar la consola de Nintendo, la Switch, no?
0: Sí.
1: Això a Reddit. Reddit és una mena de forocotxes o a l'altre lado,
0: uh-huh,
1: però sense el suquet aquest que caracteritza els usuaris castellans, yeah, saps?
0: Sí.
1: I bé, doncs aquest senyor, el James Williams, va piratejar fins a 30 títols de jocs de Nintendo Switch i també algunes consoles,
0: uh-huh,
1: per fer que poguessin anar aquests jocs pirates. I com que potser, no sé, potser el Williams de petit doncs va passar la meningitis, o potser es va caure de cap del bressol, doncs va decidir oferir-los a tendes també pirates, mare per vendre-ho. O sigui, molt, molt llest, no...
2: Un
1: no
2: crac, un crac, realment.
1: Té alguna, algun baldocín suelto, aquest senyor a Terrassa. Ja sabeu, típic que són diners per ajudar a comprar equipament nou. No? Ajudeu-me, doneu-me diners que m'has de comprar equipament nou per poder oferir més jocs i millor i més ràpid. No? Això el Williams no ho fa per diners, home. És una afició. Els diners són per pagar el servidor d'internet. Ja saps el que vull dir, no?
0: I tant, i tant.
1: Bé, com que el James Williams necessitava diners en pro aquest de l'altruisme i la cosa social, no?, que sempre és bonic, les ONGs, aquestes coses, va fer publicitat a les tendes, de les tendes on ell havia posat els jocs a la venda, jocs piratejats. Mm-hmm. Sempre has de quedar-s'ho. Diu, vaig fer publicitat per vendre més.
0: Sí, sí. Un pas més, eh?
1: Sí, sí, allò que dius, vergonya, per què, no? Mm-hmm. I tal. I el que deia abans, no?, que és millor demanar perdó que no demanar permís, doncs aquest ho va fer al peu de la lletra. I aquí a Reddit va treure pit, dient que sí, que esclar, home, que sí, que sóc jo, no, que no és cego, eh? O sigui, no, ni res semblant, que no, Murilla, t'ho dic jo, que no, que el món dels videojocs és ple de gent modesta i que no vol ni fama ni popularitat, ja t'ho dic jo, no?
0: Va dir, d'acord.
1: Això ho he fet jo, però altruistament.
0: Ja.
1: I va passar el que tenia que passar, Murillo, que el senyor Nintendo es va marcar un...
3: Nobody expects the Spanish Inquisition!
1: Per seguidament fer-se un permission. Doncs sí, quan ningú s'ho esperava... Oh, ningú s'ho esperava, res, que va... Doncs el senyor Williams, que a mi no em passarà res, que a mi Nintendo què m'ha de dir? Nintendo, si Nintendo està a Japó, que no està per aquestes bufades, que bé... Però sí, senyor Williams, sí que Nintendo sí que hi és. El 2005, Nintendo es va posar, el senyor Nintendo es va posar en contacte amb el senyor Williams i va dir, escolta, nen, pare, que et picaré el costró, no venguis aquestes coses, que està dolent. I el Williams, ja, jiji, tal, no sé què. I a la setmana passada, el dia 27 de setembre, senyor Nintendo, ja amb els trons que no li queden als calçodets, doncs ha portat el senyor Williams als jutjats, als judicis de la ciutat de Seattle, demanant-li, atenció, 4,5 milions de dòlars.
0: Uau.
1: 4,5 milions. Uf. De dòlars. Un calarà, Murillo, un calarà. I bé, ara la típica notícia, que la tercera, per acabar avui, que un no sap si és conya o si és veritat fins que la llegeix i comprova si això, si és conya o és veritat. I quan verifiques que és veritat, de veritat, que no saps què pensar de la gent amb corbata que té oficines a pisos alts. Bé, tots sabem, no? Tots sabem la història aquesta de no hi ha prou RAM. Els preus han pujat, igual que no, que la guerra d'Ucrània ha fet pujar el preu dels tomàquets. No, que dius, no li veig relació, doncs per fer veure que sí. Doncs que bé, els preus de la RAM puja, que no hi ha oferta, que la demanda està pels núvols. I també tots sabem les històries de Sony, i potser la darrera història de Sony d'aquestes estrambòtiques dels senyors amb corbata a pisos alts seria la nova PlayStation 5 Pro.
0: Sí.
1: Que si els preus, que si les característiques tècniques, que si potser hi haurà consoles per tothom, que potser sí, que potser no. I aquí és on a Japó han fet una cosa, des del meu modest punt de vista, una cosa una mica estranya. A veure, això ho he vist amb aquests ulls que es menjaran els cucs a la pàgina oficial de PlayStation.com de Japó, on es pot llegir el següent, dos punts.
0: O sigui, això està a la pàgina oficial,
1: sí,
0: diguem-ne.
1: Sí, el que passa és que l'he posat la traducció en japonès, clar, doncs clar, però en català seria... Hem començat a acceptar sol·licituds per la compra de PlayStation 5 Pro a la botiga Sony. Hi ha condicions per a la sol·licitud i la compra. A més, tingueu en compte que si el nombre de sol·licituds excedeix al nombre d'unitats programades per a la venda, serà una loteria. Vol dir que faran un sorteig per aquí d'això.
0: Que ara està molt de moda, això.
1: Sí, però aquí és no sé, és que hi ha coses que no... Això és un malson per mi, a vegades, eh? Bé, és a dir, que hi ha un nombre encara no especificat de consoles disponibles. Sony ha dit, n'hi ha 10.000, no, n'hi ha X, no?
0: Sí, no se sap.
1: Vull entendre que aquestes X disponibles per comprar en xarxa, no? Comprar en línia, no? Uh-huh. I que si hi ha més compradors que consoles per vendre, llavors el senyor Sony farà un sorteig entre la gent que la vol comprar. No, fins aquí em penso que està tot bé, no? Tot i així, per apuntar-se a la prevenda, per ser a la llista de futurs compradors, no, els wannabes, i en previsió del que diu el senyor Sony, del que diem de que no hi hagi prou consoles, els compradors a la prevenda han de complir algunes condicions. Si no, només has de comprar el bitllet, diguéssim.
0: Correcte.
1: Has de tenir condicions. La primera, jo la trobo molt senzilleta, que és que hem de tindre un compte registrat a Japó i amb la consola que ens connectem.
0: Va,
1: has de mostrar que tenim una consola i que ens connectem amb ella.
0: I que és oficial.
1: Sí, però un moment, Murillo, a veure, això vol dir que per comprar una PlayStation 5 Pro jo haig de demostrar que tinc una PlayStation 4 o una PlayStation 5. Bueno, tranquils, no ens posem nerviosos, no ens posem nerviosos, no passa res. Ara hi ha opcions per tindre un compte a Nintendo Japó, en cas que jo visqués a Japó, sense necessitat de tindre una consola. Però ojo al Cristo gran, ojo. També s'ha de tindre almenys 60 hores jugades.
0: Uau.
1: Des del 27 de setembre de 2024, fa dos anys, fins al 27 de setembre de 2026, diumenge, setmana passada, que era quan acabava el plaç.
0: Quantes hores?
1: 60.
0: 60.
2: Amb dos anys. Un cap de setmana, vaja, t'ho faig jo ràpid.
1: Vull dir, a veure si sóc jo... A veure, la bogeria és que el que diu Mèrico, perquè per comprar-te una consola de tercera generació, sí o sí has de tindre una de segona o de primera. O sigui, per comprar-me la 5 Pro has de tindre ja la 5 o la 4.
0: Uh-huh.
1: Val? I a més, que durant dos anys hagi tingut temps d'haver jugat 60 hores. Fem números... Fem números? Vinga, va, fem números. Dos anys, Murillo, són 24 mesos. Aquest és fàcil. Unes 96 setmanes.
0: Uh-huh.
1: Havent jugat dues hores i mitja, dues hores i dos quarts cada setmana, ja ho tindries.
0: Sí, sí.
1: O sigui, és un quart d'hora al dia. És que no ho entenc. Demanen poquíssimes hores. És que jo posaria la mà al foc que ja no hi ha ni un sol japonès a tot Japó, a tot l'arxipiélag, que tingui una PS4, una PS5 i que no hagi jugat 60 hores. És impossible, ja amb dos anys. O sigui, és que
0: segurament.
1: No pot ser. Llavors, sisplau, ho demano, sisplau, demano. Algú em podria explicar el perquè d'aquestes condicions tan absurdes?
0: Jo crec que és per el tarannà japonès, no? Jo crec que no s'atreveixen a posar-ne més, potser... No sé, no sé.
1: No sé, però demana condicions una miqueta...
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: Demana
0: sí.
1: 120 hores.
0: Exacte, sí.
1: Saps?
0: Sí.
1: No sé.
4: Sí, és que anava a dir, s'han marcat un Steam Machine, però no, perquè l'Steam Machine, sí. Tu havies de tenir un compte sí. Des de feia anys, havies d'haver fet un compres, vull dir que a més també és un PC, vull, no és una Play 4 o una Play 5.
1: És que aquí és una mica el que deia abans, potser una miqueta com te farem preguntes, i dic, quin color és el teu preferit?
0: Uh-huh.
1: No, com es diu
0: sí,
1: ta mare?
0: Sí, gairebé.
1: Saps?
0: Sí,
1: vull dir, i si l'encertes, te l'emportes.
0: Sí, sí.
1: Ostres, no ho sé. És molt loco, tot això, Murillo.
0: Sí,
1: molt
0: sí.
1: Loco,
0: certament. Tu tens la PlayStation 5 a Amèrico?
2: Jo tinc la 5, sí, efectivament. Eh? Me l'has comprat, de fet, quan va sortir el Final Fantasy XVI,
0: uh-huh.
2: Me l'has comprat per jugar-lo. I, clar, jo estava pensant, potser el que estaria guai seria com que et demanessin una foto rotllo de la teva habitació, i com que ells ajutgin en plan, mira, té un muñeco del Ratchet & Clank, sí. Vale, okay, sí, doncs si li enviem aquest sí, o mira, pues no, aquest té figures del Mario només, no, aquest no,
1: no
2: li interessa la Play 5 aquest.
0: Jo em quedo amb tot això que has explicat, Star, m'agradaria saber el futur del John Williams.
1: A la garjola.
0: Sí?
1: Directe, ja t'ho diré, clar. És que, a veure, t'ho he fet el resum, perquè amb aquest any, el Williams aquest, o sigui, ha anat en plan fatxenda, de veritat, a mi Nintendo, què m'ha de dir? A mi, saps allò que amb l'escuradents a la boca allà? Què m'ha de dir? Posa un quinto, xato, vinga. O sigui, ha anat amb aquest rotllo allà a Reddit, traient pit, a mi què m'han de dir? Si jo aquí, bueno, pues jo en vendré més, no sé què, ja, jo, jo, jo. Li han enviat el que seria l'equivalent de burofaxes als Estats Units, i el tio els ensenyava, o sigui, als foros, mira, feia un vídeo, els estripava, i van dir, a mi Nintendo, a mi
0: mare
1: què m'han de dir?
0: Mare meva.
1: O sigui, un fatxenda d'aquests que dius, nen, tu no saps en qui t'estàs ficant.
0: Doncs mira, parlant de fatxendes, ara una persona, una dona fatxenda també.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
0: És que és... de fet, no necessita parlar gaire. La Guàrdia Civil ha detingut a Valladolid una presumpta autora d'un robatori en un habitatge i ho ha fet, atenció, gràcies al rastre digital d'una consola portàtil que va robar. La investigació, que es va iniciar al gener, va permetre seguir l'ús continuat del dispositiu amb la col·laboració del fabricant i operadores en telecomunicacions fins que van situar-lo en un domicili concret que coincidia. Uh-huh. Els agents continuen treballant per recuperar la resta d'objectes robats i determinar si hi ha més persones implicades. És a dir, atenció,
1: a veure.
0: Persona que robes. Si robes una consola que es connecta a internet, vés en compte perquè potser et podran trobar al cap d'uns mesos fent, doncs, això...
1: Jugant,
0: sí, exacte.
1: La patada a la porta i sí, te troben allà, sí. Estàs a terra amb el comandament.
0: Deje el mando, deje de jugar al Sonic, senyora!
2: Però s'ha de tenir poques llums també per robar una consola com aquesta, no? Tothom sap que les que revaloritzen són les antigues, no?
0: Exacte.
2: Vull dir que si no robes una Game Boy, tu saps que això
1: talla,
2: és com comprar or, no? Que sempre va l'alfa.
1: Américo, que s'estan escoltant, calla!
2: No, però...
1: Sí. Calla!
2: Les opinions del tertuliano no reflecten la realitat del programa.
0: Sí, sí.
1: Jo no en tinc cap, jo les he venut totes, no en tinc cap de consola vella, eh?
0: Totes, eh?
1: No, no, ni una
0: vale,
1: tinc.
0: Vale.
1: No, no,
0: o sigui que no busquin res.
1: No, no, tinc 10 ni... PlayStation 5 a casa.
0: Molt bé, molt bé.
1: No en tinc cap de...
0: Per cert, si us agrada l'òpera, Òpera Liceu, el Gran Teatre del Liceu, presenta La jove Aïda, que és una, diguem-ne, nova iniciativa educativa que, diguem-ne, que reinterpreta el clàssic de Giuseppe Verdi, diguem-ne, codis atractius pels més petits i... Fixa't tu, està inspirada en l'estètica retrofuturista dels primers videojocs. I és per nens, però m'he plantejat anar-hi, però segur, perquè vull veure a veure com han doncs, intrincat no? la jove Aïda.
1: Si et diuen alguna cosa, tu dius, no, primer vinc jo, després vindré amb un fill petit. Per
0: val, d'acord, que vull veure, vull veure.
1: Primer vull veure com és.
0: Exacte. Sí. Doncs, Americo, Débora, Star, gràcies per fer el programa d'avui.
1: No, i ara, gràcies a vosaltres, molts petonets.
0: I oients, recordeu, dissabte de la setmana vinent, a les 12, no falteu, sisplau, el Saga Barcelona Game Fest i quan acabi hagueu doncs, aconseguit o no els premis saludeu-nos i fem una foto al final entre tots perquè serà molt bonic. Que vagi molt bé i adeu-siau.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Escoltes ICAT.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més. Arrenquem amb el saxo de Clifford Jordan. Benvinguts al Jazz Batussi.

Aquest era l'homenatge pòstum que el saxofonista Clifford Jordan li feia a John Coltrane. De fet, el tema es diu així, John Coltrane. I va ser escrit per Bill Lee, el pare de Spike Lee, el director de cine. La cançó ve a ser una elegia espiritual, un reconeixement a la figura de Coltrane i al gran impacte que va tenir en tota la seva generació. El tema apareix, i diguéssim que és el tall central, de l'àlbum Glass Beat Games del 74, de 1974. I qui va ser company d'escola de Clifford Jordan era John Gilmour, també saxofonista i nascut a Chicago, com Jordan. Gilmour, a diferència de Jordan, sí que va ser una influència per a John Coltrane a mitjans dels 60. En concret, ensenyant-li tècniques del saxo com els sobreaguts, a més de motivar-lo en l'experimentació d'avantguarda. Escoltem a John Gilmour en una gravació junt a l'orquestra de Sun Ra. Això es diu Saturn.

Saturn. Era el saxo de John Gilmour bufant a l'orquestra de Sun Ra. Això apareix en el disc Jazz in Silhouette, un dels àlbums essencials i més assequibles, podríem dir, de Sun Ra. Seguim ara amb dos personatges, els que John Coltrane els va canviar la vida. Sí, senyor, el saxofonista Dale Liebman i el cantant Kurt Elling. Liebman ha explicat en diverses entrevistes que amb 15 anys va veure Coltrane al Village Vanguard, al club, al Village Vanguard, i que l'impacte energètic i espiritual que va rebre li va rebentar el cap. Durant els anys següents es va convertir en un seguidor fidel, veient el quartet una i una altra vegada. I el cantant Kurt Elling, tres quarts del mateix, admiració, devoció màxima per Coltrane, però des del punt de vista, això sí, d'un cantant. Per tant, fan absolut del disc de Coltrane junt a Johnny Hartman i, per altra banda, especialista en aquella tècnica, en el vocalize, posant lletres als solos del saxofonista.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nello.
1: What's your choice? Rolls Royce. Era la veu de Kurt Elling i el saxo de Dave Lippmann fent de les seves. I seguim ara amb un altre saxofonista, Archie Shepp. La relació d'Archie Shepp i Coltrane va ser superintensa. I per dir-ho així, Coltrane va ser com un padrí, com un mentor del jove saxofonista. De fet, se sap que gràcies a Coltrane, Shepp va entrar a gravar per Impuls, pel segell Impuls, on Coltrane doncs era la seva màxima figura, la seva màxima referència. I després ja en col·laboracions directes de Shepp en diverses gravacions de Coltrane, el 64, el 65, a Love Supreme, Ascension, A New Thing at Newport, Déu-n'hi-do. Escoltem-lo amb un tall del seu Attica Blues, això es diu Steam.

sentit primer Archishep i després hem seguit amb el quartet de Branford Marsalis junt a la veu de Diane Reeve. Fantàstic. Un disc publicat el passat mes de setembre per celebrar això, el centenari del naixement de John Coltrane, que va néixer un 23 de setembre de 1926. El disc també és un homenatge a l'únic disc de balades amb veu que va gravar John Coltrane, que abans en parlàvem, el de Johnny Hartman, a 1963. Segueixes a la sintonia dedicat, això ja es va tossir, avui estem escoltant Apòstols i Fidels del saxofonista i figura clau de la cronologia del jazz, John Coltrane. I ara seguirem amb una de les més crucials, intenses, místiques relacions també de la història del jazz, la de Pharoah Sanders i John Coltrane. De tots els músics que van rodejar Coltrane, Sanders no va ser només el seu protegit, sinó que es va convertir en el seu soci artístic definitiu durant els últims i més radicals anys de la seva vida. Escoltem ja tot un clàssic del jazz batussi, Astral Traveling.

podeu tornar del viatge astral que hem fet junt a Faroe Sanders. Així es deia el tema, Astral Traveling. I ara seguirem, com no, amb un altre saxofonista, Kenny Garrett. Com que Garrett va néixer el 1960, tampoc és que coincidissin cronològicament amb Coltrane, però sí que per Garrett Coltrane ha estat com un far que ha anat guiant la seva manera de fer, el seu enfocament tant amb el saxual com amb el soprano. El 1996 Garrett va gravar el que està considerat un dels millors discos de tribut a Coltrane, Pursuance, The Music of John Coltrane. Avui escoltarem a Garrett amb aquest The House That Nat Built.

0: Jazz Batussi
1: amb Dani Nelo.
2: Era el saxoval de Kenny Garrett amb aquest The House That Nat Built. I ara tornarem a fer passar a Kurt Elling, perquè el 2009 el cantant va guanyar un Grammy al millor disc de jazz vocal amb Dedicated to You, un remake, per dir-ho així, gravat en directe del famós disc de 1963, aquell que parlàvem abans, de John Coltrane amb Johnny Hartman. El remake de Elling va ser un èxit de crítica i públic absolut. Escoltem un tema inclòs en aquest àlbum, They Say It's Wonderful.

Wow, aquesta era la relectura d'una de les grans composicions de John Coltrane, Giant Steps, de la mà de Tito Puente. Manyac, se'ns acaben les fitxes, hem de guillar. Per fer-ho, escoltem una altra icona del songbook de John Coltrane en mans del seu soci Pharoah Sanders. Això es diu Naima.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut Coltrane, Apòstols Infidels. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo. Com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

0: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft.

0: de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
1: Ui, ui, que...
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a iCat.
4: Wow, wow, what the fuck?
5: Som ficticis. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. iCat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Yeah, Bocchioli, com ho fèiem abans? Tu saps. Ok.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.